0: Ràdio Cardedeu. Són les 3.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
3: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

Ja, un, dos, tres, ja hi som tots.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 5.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

Uy, Belial. La máquina. Da el ritmo.

0: Cardedeu. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. S'espera un matí intens a les carreteres catalanes amb la continuïtat de l'operació sortida per la segona Pasqua fins a les 3 d'aquesta tarda. Es preveu molta mobilitat a la P7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava. El Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest període. De fet, el dispositiu especial va arrencar la passada tarda i fins a les 8 del passat vespre van sortir el 44% dels 600.000 vehicles previstos. Són, en concret, 263.000. Per aquest motiu, la P7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retenció en ambdós sentits de la marxa i en diversos trams. Per això, el mateix Servei Català de Trànsit demana molta precaució a tota la gent que circuli avui per les carreteres catalanes. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat cap a la 1 d'aquest migdia, segons fonts de la missió humanitària. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. L'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tàsers d'Israel contra els membres de la missió humanitària. D'altra banda, en plana cultural, el Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic de Barcelona que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà la capital catalana. Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar. L'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori on no van faltar temes com La Mudanza, Pitorro de Coco, Nueva York o Titi me preguntó. La cantant catalana Bad Gyal va ser l'artista convidada de la vetllada. Busquem ara la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Oreguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Aquestes hores del matí de dissabte, sense cap mena de dubte, el principal protagonista és aquesta boira que queda concentrada sobretot a tota la costa catalana. En canvi, terra endins, l'ambient és molt més assolellat. De fet, a les properes hores esperem l'arribada de molts més núvols als ciprins que ens deixaran aquest cel molt més blanquinós. La tarda, la boira continuarà ben present a la Costa Brava i la nuvolositat serà més compacta sobretot al Pirineu i Prepirineu, que de fet no descartem alguna gotellada a comarques com la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa o també el Solsonès. Repetim, tot plegat ben poqueta cosa, amb unes temperatures que es tornaran a enfilar per sobre els 34-35 graus a la plana de Lleida i compte a les valls del Pirineu, que estaran per sobre dels 29-30 graus. Ho anirem seguint. Que tingueu bon dia.
1: Gràcies, Marc. I en esports, a partir de les 6 d'aquesta tarda, el Barça jugarà la final de la Champions femenina davant l'Olímpic de Lió. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: de 10. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. S'espera un matí intens a les carreteres catalanes amb la continuïtat de l'operació sortida per la segona Pasqua fins a les 3 d'aquesta tarda. Es preveu molta mobilitat a la P7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava. De fet, el Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest període. El dispositiu especial va arrencar la passada tarda i fins a les 8 del passat vespre van sortir el 44% dels 600.000 vehicles previstos, són en concret 263.000 vehicles. Per aquest motiu, la P7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retencions en ambdós sentits de la marxa i en diversos trams. Per tot això, el Servei Català de Trànsit demana molta precaució a tots els conductors que circulin al llarg d'aquest matí per les carreteres catalanes. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la terminal 2 de l'aeroport del Prat cap a la 1 d'aquest migdia, segons fonts de la missió humanitària. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. L'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tassers d'Israel contra els membres de la missió humanitària. Parlem ara de cultura. Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà la capital catalana. Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar. D'altra banda, Tremp celebra aquest cap de setmana la quarta edició del Tribulosi, el Festival Poètic de les Arts. Es tracta d'una proposta ja consolidada que busca treure l'activitat artística dels espais tancats per inundar la capital del Pallars Jussà de propostes participatives. Des de Ràdio Tremp Pallar Ràdio, Júlia García.
3: Tremp celebra aquest cap de setmana la quarta edició del Tribulosi, el Festival Poètic de les Arts. El seu nom, una paraula pallaresa que significa enrenou, defineix l'objectiu del certament, sacsejar la ciutat a través de la paraula i la creació contemporània. El festival és clau per al territori perquè connecta la poesia amb disciplines com la dansa de la companyia Contemporànies o el fang sobre rodes de la Dínamo. La programació també aposta per l'arrelament local amb un homenatge a l'autor Antoni Fortuny i un vermut musical amb Lluís Cartes. El punt final el posarà diumenge a la inauguració d'un mural artístic de Suen Coll, 3 dies d'activitats participatives que consoliden Tremp com un punt de trobada viu entre la literatura i el carrer.
2: Gràcies, Júlia. I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: 10. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. S'espera un matí i migdia intens a les carreteres catalanes amb la continuïtat de l'operació sortida per la segona Pasqua fins les 3 d'aquesta tarda. Es preveu molta mobilitat a l'AP7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava. De fet, a aquesta hora ja es donen les primeres retencions a alguns punts d'aquesta autopista, tot i que encara molt lleus. El Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest període. El dispositiu especial, de fet, va arrencar la passada tarda i fins les 8 del passat vespre van sortir el 44% dels 600.000 vehicles previstos. Per aquest motiu, la P7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retenció en ambdós sentits de la marxa i en diversos trams. Per tot plegat, el Servei Català de Trànsit demana molta precaució a tots aquells conductors que circulin per les carreteres catalanes durant aquest matí i migdia. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat cap a la 1 d'aquest migdia. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. L'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tàsers d'Israel contra membres de la missió humanitària. D'altra banda, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes. En total hi ha 15 detinguts d'entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. En plana cultural, el Ball de Diables de Constantí, el Tarragona, celebra avui el 15è aniversari de la seva recuperació amb una gran jornada festiva a la plaça del Refugi. Les activitats començaran al migdia amb propostes infantils i continuaran amb un vermut, dinar popular, bingo musical i ball de gralls durant la tarda. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
2: Un dels moments més esperats arribarà a 8:45 del vespre amb el correfoc a Bernum, en què participaran diverses colles convidades i que recorrerà els carrers del nucli antic. Més enllà de la festa, la celebració també reivindica la trajectòria de la colla, destacant la implicació de la gent del poble com un dels seus principals valors. Sergi Pasqual és membre del Ball de Diables de Constantí.
3: Tenim una part gran de gent que és del poble, llavors això ajuda a fer les coses, a sortir més pel poble, a voler fer cada vegada més coses i interessar-se més al final pel Ball de Diables. La importància de que sigui molta gent del poble crec que és un fet característic.
2: En el correfoc hi participaran el Ball de Diables de Tarragona, el Ball de Diables de Sabadell, el Drac de Sant Roc i la Guita Trapella d'Esplugues de Llobregat, a més del Ball de Diables de Constantí, anfitrió de la jornada.
0: Notícies en xarxa.

0: Florejant, amb Caral Pedemonte.
1: La IA entra de ple al sardanisme. Quines implicacions tindrà? Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Aquesta setmana parlem de l'ús problemàtic de la intel·ligència artificial que estem veient en molts cartells d'actes sardanistes. Què passa amb els dissenyadors gràfics? Aquest és el programa 488 i tenim més titulars. El compositor Lluís Alcalà torna a estrenar a Riudoms amb L'ànima del vent, una sardana dedicada a la sardanista més il·lustre del Masnou, Carme Prunyanosa. I Jordi Molina es classifica a la final del Premi Audiència dels Premis Preludi amb una participació de 170 vots a la primera gala d'aquests premis. Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana. L'home del temps, ex-representant d'Esquerra Republicana, és l'escollit per Som Sardana. I en esports, repassem la jornada de campionat veterà a Caça de la Selva, que ha deixat un lideratge còmode a la Colla Sabadell. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: vida i a l'hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que està passant al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la intel·ligència artificial. I així us ho expliquem.
1: Notícies.
2: El 2026 és l'any de la IA. Des que s'ha popularitzat l'ús de la intel·ligència artificial entre la societat, cada vegada veiem més el seu ús en aplicacions gràfiques arreu i el sardanisme no se'n queda al marge. Aquells cartells que fins al 2000 estaven fets amb WordArt o els més desenvolupats amb Canva, ara ja han quedat substituïts per la intel·ligència artificial de Gemini, ChatGPT, entre molts altres. I és que el catàleg d'intel·ligències és immens. El cert és que al llarg de les dècades no hem vist un ús extès i normalitzat de dissenyadors gràfics dins el món del sardanisme, perquè com a sector precaritzat que és, no inverteix o no pot invertir en el disseny o la imatge dels seus actes. Hi ha ben poques entitats que dediquin partida pressupostària al disseny gràfic. No es veu com quelcom prioritari quan amb prou feines les entitats poden pagar mínimament dignament a les cobles. Aquestes eines representen, en aquest context, una solució fàcil a curt termini per cobrir les necessitats publicitàries, però quin impacte pot tenir a llarg termini? Serà negatiu? L'alarma del sector del disseny gràfic neix per a una acumulació de motius. La irrupció de la intel·ligència artificial generativa conforma una seqüència de fets lesius contra la societat en el seu conjunt sobre el dret a la preservació de la identitat, el dret a la propietat intel·lectual i a la sana competència laboral, es reivindica des del col·lectiu d'artistes Arte és Ètica. Entre les conseqüències que suposa, enumera la substitució d'autors, la usurpació d'identitats i la competència deslleial, totes elles basades en un ús il·lícit, denunciadament repetit, d'obres d'artistes protegides per drets d'autors per entrenar els algoritmes. Un fet que les companyies no amaguen. De fet, la mateixa OpenAI ha admès públicament que hauria estat impossible crear el ChatGPT sense fer servir continguts amb copyright. Segons diferents sindicats, aquesta situació empobreix la vida artística i cultural de totes les societats, també la sardanista, ja que desincentiva el desenvolupament i la fusió de noves obres originals que en expressar-se o donar-se a conèixer en qualsevol suport, són virtualment vulnerables a noves apropiacions automatitzades. Això és el que passa a llarg termini, però què passa a curt termini amb l'ús de la intel·ligència artificial en les aplicacions gràfiques dels cartells sardanistes? Doncs sovint veiem cartells similars, sense essència, amb aquelles línies definides i gruixudes que tots ens venen al cap quan pensem en un dibuix fet amb ChatGPT, per exemple. Això vol dir que la intel·ligència artificial és dolenta per se? No té per què. Ens pot ajudar a automatitzar processos de les entitats sempre i quan es respecti l'ètica del seu ús. De fet, la Universitat de Barcelona ha elaborat el document Bones pràctiques per a l'ús de la intel·ligència artificial generativa, que fixa un marc comú per a tota la comunitat universitària en docència, recerca i gestió. Està disponible a la web de la universitat. El text inspirat en les recomanacions PRO de la UNESCO, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial i el Codi Ètic de la Universitat de Barcelona, que us recomanem que els consulteu, aposta per un ús responsable, segur i ètic d'aquestes tecnologies, sempre amb supervisió humana i formació adequada. Hi trobareu 28 consells per fer un bon ús d'aquestes eines que passen per al pensament crític. Entre els principis generals també s'hi destaquen l'honestedat i la transparència en la declaració de l'ús d'eines d'intel·ligència artificial generativa. També la responsabilitat personal sobre els continguts finals, la protecció de dades i l'impuls del pensament crític i de la sostenibilitat digital. El document recorda també que no s'hi han d'introduir dades personals ni informació confidencial, però aquest ja és un altre tema. Vosaltres heu vist cartells sardanistes fets per intel·ligència artificial? Us agraden? Què en penseu?
1: Debat obert. Digue'ns la teva a correu@coplejant.cat, Instagram, Facebook, Twitter i TikTok.
2: Tenim un tema perfecte per a la notícia d'obertura d'avui. És ChatGPT, de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'OMAC Orquestra. L'escoltem ara mateix aquí per tancar aquesta obertura de programa.
3: Create a poem in Catalan about transhumans and transhumanism.
4: Sota els cims de les muntanyes
0: transhumans, restaurant,

en su mansión.

camino més fort. Més viu per a no oblidar la nostra arrel, la transhumància que ens ha donat el respecte per la terra i el cel i la saviesa dels que ens han...

0: Molt xulo aquest tema, de l'Umac Orquestra.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara sí que anem a temes amb copyright. Obrim les estrenes.
1: Coplejant, les estrenes.
0: Si fa un parell de setmanes explicàvem que gràcies a Carme Prunyanosa, el Canà ja té entitat sardanista, avui hem d'explicar que Lluís Alcalà, tenora i compositor, li ha dedicat una sardana a la sardanista més il·lustre del Masnou, presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou i també membre ara de l'agrupació sardanista d'Alcalà. Ha estat aquest diumenge l'aplec de la vila de Riudoms a càrrec de la Copla Mediterrània, la Copla del compositor. Podem escoltar-la, és L'ànima del vent, així es titula aquesta sardana nova de Lluís Alcalà, que no és la primera d'aquest 2026 i que està dedicada, com dèiem, a Carme Prunyanosa. L'escoltem.

Això era L'ànima del vent, de Lluís Alcalà. I seguim amb les estrenes, perquè ara escoltarem una sardana d'un familiar, doncs, de Martirià Font. I és que el Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres ha celebrat aquest diumenge el 65è aplec de la sardana a la Rambla. En parlàvem ara fa uns dies amb la participació de les cobles Sant Jordi, Bisbal Jove i Montgrins, i amb l'estrena de tres sardanes, de Josep Antoni López, d'Estanislau Punti i de Josep Font i Font. De fet, ens fixarem en aquesta sardana de Josep Font i Font, que dedica a Banyoles, més concretament al seu estany. Així es titula La volta a l'estany. L'hem fet aquesta volta i és ben xula. Us la recomanem que la feu. La volta a l'estany, així es titula aquesta sardana, que podem escoltar en la gravació de l'estrena a càrrec de la Cobla Montgrins. Per cert, trobareu imatges de l'aplec de Figueres a les xarxes socials del Coplejant, @coplejant.

0: Això era La Volta a l'Estany, de Josep Font i Font.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Cuplejant, àrea de campionat.
0: I obrim els esports perquè aquesta setmana, aquest cap de setmana, hem tingut, de fet, una nova jornada del Campionat de Catalunya Veterà després que es veiessin les cares al concurs d'Arenys de Munt. Ha estat, en aquesta ocasió, a la comarca del Gironès, a Cassà de la Selva, on diumenge al matí es va disputar aquesta jornada del Campionat de Veterà amb la Copla Ciutat de Girona. Era un concurs vàlid, com dèiem, pel Campionat Veterà, però també pel territorial de les comarques gironines. I també hi havia algunes colles lliures. Anem a per les sardanes. A la primera sardana de veterans, Sabadell guanyava a Amics Dansaires i també a Dansaires de Maig. En el cas de l'enfrontament entre Dansaires de Maig i Ressò, guanyava la Ressò de Sabadell, i entre Enèrgica i Arrels de Dintre el Bosc guanyava, doncs, Enèrgica. Entre Arrels de Dintre el Bosc i Toc de Dansa guanyava Toc de Dansa de Tarragona, i entre Enèrgica i Claró de Goges va guanyar la Banyolina Claró de Goges. Entre Toc de Dansa i Claró de Goges va guanyar Toc de Dansa des de Tarragona. I pel que fa a la segona sardana de campionat, Toc de Dansa es disputava contra Sabadell. Són les dues que queden campiona i subcampiona en els últims anys. Va guanyar en aquesta ocasió la colla Sabadell, que també va guanyar contra la tercera Claró de Goges. Pel que fa a Claró de Goges i Amics Dansaires, guanyava els cassanencs d'Amics Dansaires, que també guanyaven contra la sabadellenca Ressò. I entre Ressò i Enèrgica guanyava Ressò. Entre Enèrgica i Dansaires de Maig va guanyar Enèrgica, i finalment entre Dansaires de Maig i Arrels de Dintre el Bosc va guanyar Dansaires de Maig. Anem a escoltar la segona sardana que van disputar-se els veterans al Campionat de Cassà. És Som-hi que s'acaba, un dels hits del sardanisme i d'Enric Cortí. És de l'any 2015 i ara ja és tot un clàssic. L'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi.

0: cuplejant.cat.
1: I obrim l'agenda.
0: L'agenda.
1: Agenda llarga de maig, la comencem a dimarts 26 de maig a un quart de dues, festa major de Golmés amb una ballada amb la Cobla Montgrins. Dimecres 27, primera trobada de la Cobla Amics de la Sardana de Peralada amb una formació específica per a aquesta activitat a partir de les 5 de la tarda. I també dimecres que ve la 6, festa de la Llibertat a Ripoll amb una ballada amb la Cobla Ciutat de Girona. Dijous 28 de maig a les 4, trobada sardanista de colles veteranes a la Fira Gran de l'Hospitalet de Llobregat amb la Cobla Ciutat de Terrassa. I divendres 29 de maig hi ha ballada a les 7 de la tarda a Sants Montjuïc a la Rambla amb la Baix Llobregat. Passem a dissabte 30 de maig a 2 de 12, ballada Rubí amb la Cobla Marinada pel Dia de l'Associacionisme Cultural i també a les 12 ballada Tallà amb la Reus Jove. També a les 5 de la tarda, dissabte que ve, ballada amb la Ciutat de Girona al Pla de la Catedral i a 6:15 ballada a la Garriga amb els Montgrins. És la ballada prèvia a la final dels Premis Preludi. Dissabte que ve, a 6:02, doncs se celebra el 21è aniversari de Gavà, Flama i Caliu de la Sardana, Gavà, òbviament, amb la Cobla Baix Llobregat, una ballada, i a les 6 aniversari dels Saltaires d'Hostalric a Hostalric amb una ballada amb la Bisbal Jove. A les 7 de la tarda de dissabte que ve, la Sabadell serà a Santa Coloma de Gramenet, a la revetlla del 72è aplec de la Sardana, amb una ballada de sardanes, i a 8:15 la Cobla Xaloc serà amb una ballada a Mataró. També a 9:15 de la nit, gran final dels Premis Preludi, dissabte que ve al Teatre del Patronat de la Garriga amb la Cobla La Principal del Llobregat, i també a 10:02 ballada de sardanes a la fresca Riudellots de la Selva amb la Cobla Ciutat de Girona. Passem a diumenge 31 de maig, s'acaba el mes de maig amb el 72è aplec de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet a 2:11 i a les 5 de la tarda amb les Cobles Bisbal Jove Sabadell i Joveníbola de Sabadell, i també el 68è aplec de la Sardana de Girona a 2:11 i a les 4 amb les Cobles Sant Jordi, Montgrins i Ciutat de Girona. També el 16è aplec del Morell a partir de 2:11 i a 5:15 de la tarda amb les Cobles Reus Jove, Maricel i la Principal de Tarragona. Aplecs per triar i remenar, i també a 11:45 ballada a Ciutat Vella al Pla de la Catedral amb la Cobla Lluïsos, i també a 12:15 ballada al Parc de la Guinaueta amb la Cobla La Principal del Llobregat. També a 12:15 ballada a l'Hospitalet del Llobregat a la Festa Major de Santa Eulàlia amb la Cobla Ciutat de Terrassa, i a 12:15 ballada al Prat del Llobregat amb la Baix Llobregat. També a 12:15 ballada amb la Sabadella Sant Just d'Esvern, i a 12:00 ballada a Tàrrega amb la Cobla Tàrrega. Diumenge que ve també a 12:00 ballada a Cabrianes amb la Lluïsos Cobla, i també 41è aplec de la Sardana de Vilafranca del Penedès a partir de 5:00 de la tarda amb les Cobles Catania i Maricel. També 6:00 a Berga hi haurà ballada amb la Cobla Pirineu per les festes de la Patum, i a 7:00 de la tarda a Molins de Rei hi haurà una ballada amb la Principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem. Divendres 29 de maig arriba a 10:00 de la nit, puntuals a la plaça de la Coma de Castellar de la Selva, la 50a nit dels músics castanencs. Una activitat multitudinària que se celebra des de l'any 1976, per tant, se celebra en 50 anys. Es tracta d'una festa d'homenatge als músics castanencs que consisteix a formar una monumental cobla de més de 50 persones que tenen en comú ser de Castellar. Això a l'inici, perquè ara ja no és tan així. Aquests músics es reuneixen un cop a l'any de forma desinteressada i espontània, i només toquen sardanes de músics relacionats amb Castellar, tant si han nascut al municipi com si han viscut. Aquest esdeveniment té lloc el divendres inicial de la Festa Major de Castellar de la Selva, i es fa a la plaça de la Coma, i l'organitza els Amics de la Sardana de Castellar de la Selva. Com a anècdota, les quatre primeres nits dels músics van ser protagonitzades exclusivament per professors nascuts o residents a Castellar, però a partir del 1980 s'hi van afegir tots els actuants en les cobles castanenques: la Salvatana, la Principal de Castellar primer, i la Marina, o també la Unió i la Vila de Castellar en els anys que han estat de caçar. Anem a escoltar una sardana que el director d'aquesta cobla, necessari perquè si no els músics no se senten de banda a banda, va escriure l'any 2000 per la Nit d'Argent de caçar. És Antoni Masbou i la sardana es titula Nit d'Argent per celebrar aquests 25 anys. L'escoltem d'Antoni Masbou a càrrec de la cobla contemporània mentre esperem aquest acte que nosaltres hi serem.

0: www.plajan.cat.
1: Jordi Molina, primer finalista de la categoria Audiència als Premis Preludi. La sardana Montserrat Caupen arriba a la final gràcies al vot del públic. La gala conduïda per Arnau Tordera es va poder veure, doncs, per YouTube. A la primera gala de l'Audiència, celebrada el dilluns 18 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou, el públic, doncs, format per un total de 170 vots, va escollir la sardana Montserrat Caupena de Jordi Molina, que passa directament a la final dels Premis Preludi, que serà aquest proper 30 de maig, ho dèiem ara, a l'agenda. I la colla sardanista Germanor de la Selva del Camp busca un cartell per l'aplec de Paret Delgada del 2027. És per això que convoca un concurs de cartells, no el farà amb intel·ligència artificial, per tant, per tal d'utilitzar el treball guanyador per representar l'aplec de l'any que ve. Les bases les teniu publicades a la seva pàgina web i si pot presentar qualsevol persona que sigui major de 16 anys. Com a màxim s'hi podran presentar fins a 2 dissenys. Els treballs es poden realitzar mitjançant qualsevol tècnica apta per fer-ne la reproducció en quadricomia. S'han de presentar en format digital. I pel que fa al termini de presentació de les propostes, el període de presentació de les propostes es va obrir el 3 de maig i estarà vigent fins al 30 de setembre. Es poden enviar a partir del correu electrònic colles sardanista germanor@gmail.com. Tots els dubtes també els podeu consultar a aquest mateix correu. I Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana, l'home del temps, exrepresentant d'Esquerra Republicana a les eleccions europees, és l'escollit per Som Sardana. Se celebrarà els dies 20 i 21 de juny amb la sardana unitària Petita Ofrena de Francesc Marrós, això ja ho sabíem. L'entitat d'entitats sardanistes ha escollit l'home del temps, Tomàs Molina, per ser, diuen, una de les figures més estimades i reconegudes de la comunicació a Catalunya. Per això comparteix els valors de cohesió que la sardana representa. Vinga, això va de Molines avui, perquè escoltem aquesta sardana que passa a la final dels Premis Preludi a Montserrat Caupena de Jordi Molina. L'escoltem a càrrec de la Cobla, la principal de Llobregat, d'una sardana que, com hem explicat ja en diverses ocasions, aquell programa s'estrenava el 5 d'abril del 2025. L'escoltem.

0: Això era Montserrat Caupena, de Jordi Molina.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I escoltem una altra sardana.

0: Això era Petita Ofrena, de Francesc Marros.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem una edició més del programa. Aquesta era la 488 i ho fem amb una sardana dedicada al maig, que ja estem a les seves acaballes. És Tarda de maig, de Narcís Costa, una sardana bonica de 1932. No fa ni res. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Jones. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. S'espera unes properes hores de matí i migdia complicades i intenses a les carreteres catalanes amb la continuïtat de l'operació sortida per la segona Pasqua fins les 3 d'aquesta tarda. Es preveu molta mobilitat, especialment a l'AP7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava. De fet, a aquesta hora ja es donen les primeres retencions en alguns punts d'aquesta autopista, concretament les més importants entre Granollers i Mollet del Vallès en sentit Girona i entre Gelida i Martorell en sentit Tarragona. En aquests punts hi ha més de 5 quilòmetres de retencions. El Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquest matí fins a les 3 d'aquesta tarda. De fet, ja ahir la tarda la P7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retenció en dos sentits de la marxa i en diversos trams. I parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies poden patir retards de més de 30 minuts per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu. La incidència s'ha detectat pels voltants de 2:15 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la terminal 2 de l'aeroport del Prat cap a la 1 d'aquest migdia. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. L'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tàsers d'Israel contra els membres de la missió humanitària. D'altra banda, Tarragona acull avui la tercera fira de la psicologia. La cita té lloc a la plaça Corsini i vol donar a conèixer la feina que desenvolupen els professionals en els diferents àmbits d'intervenció. També es vol demostrar que la psicologia contribueix a entendre i millorar aspectes de vida. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
2: La fira compta amb tres espais temàtics diferents. El principal, una macrocarp amb activitats interactives que inclou realitat virtual per experimentar fòbies, il·lusions òptiques i tallers per millorar l'atenció i la concentració. D'altra banda, hi ha qüestionaris de benestar emocional i projeccions divulgatives. El secretari del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya a Tarragona, Lluís Heredia, posa en valor precisament la importància de la psicologia.
3: Perquè va sobre com pensem, com ens comportem, com donem significat al que ens passa. O sigui, és una cosa tan fonamental, tan bàsica. O sigui, si no ens ensenyen, per dir-ho així, a conèixer-nos i a com relacionar-nos amb nosaltres i entendre com funcionem, que és el més bàsic, doncs clar, això després a la llarga pot generar molts problemes.
2: S'ha habilitat un espai per a entitats de salut mental del territori.
0: Notícies en xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Tenim ja algunes retencions importants en algunes carreteres catalanes i s'esperen unes properes hores intenses en aquesta recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que s'allarga fins a les 3 de la tarda. Es preveu molta mobilitat, especialment a la P7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava. De fet, ara mateix, en aquesta autopista entre Granollers i Mollet del Vallès en sentit Girona, hi ha més de 8 quilòmetres de retencions i n'hi ha 7 entre Martorell i Castellbisbal en sentit Tarragona. En altres punts de la P7 també hi ha algunes cues, però de moment menys importants. En canvi, a la C32 entre Mataró i Vilassar de Dalt hi ha 8 quilòmetres d'aturades i un turisme volcat a la C55 a Manresa en sentit Solsona talla un carril. Un altre accident a la B10 entre Barcelona i Sant Adrià cap al Nus Llobregat talla també un carril i provoca de moment 4 quilòmetres de retencions. A tot això, el Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona des de primera hora d'aquest matí fins a les 3 d'aquesta tarda. De fet, ahir la tarda la P7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retenció en ambdós sentits de la marxa i en diversos trams. Parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies poden patir retards de més de 30 minuts al llarg de tot aquest matí per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu per un principi robatori de cable. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat cap a la 1 d'aquest migdia, d'aquí una hora aproximadament, i, segons fonts de la missió humanitària, els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. De fet, l'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tàsers d'Israel contra els membres de la missió humanitària. D'altra banda, la 14a edició de la Fira del Vehicle omple avui el passeig de l'estació de Valls a l'Alt Camp amb una ampla exposició de cotxes. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: La fira, oberta des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre, compta amb 8 concessionaris. El president de la Cambra de Comerç de Valls, entitat organitzadora, parla dels tipus de vehicles que hi poden trobar els visitants.
3: No només són cotxes de segona mà, hi ha cotxes nous, hi ha cotxes, per dir-ho d'una manera, molt nous o seminous, i hi ha cotxes elèctrics, o sigui, la mobilitat està canviant.
2: El sector afronta aquesta nova edició amb optimisme i bones expectatives comercials. D'altra banda, la Fira del Vehicle també presenta inflables per als més petits i un circuit d'educació viària ubicat a la plaça del Torrent del Titit a partir d'un acord de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit. A més, totes les persones que adquireixin un cotxe durant la fira participaran en el sorteig d'una escapada per a dues persones al Fèlix Hotel i d'una assegurança de vehicle amb un 50% de descompte.
1: Gràcies, David. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Situació complicada en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que s'espera acabi a les 3 d'aquesta tarda. Hi ha molta mobilitat a la P7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava, però també en altres punts on alguns accidents han complicat com a mínim puntualment la circulació. Ara mateix, a la P7 entre la Roca del Vallès i Mollet, en sentit Girona, hi ha 10 quilòmetres de retencions. En altres punts de l'autopista també hi ha algunes cues, això sí, menys importants. En canvi, a la C32 entre Mataró i Vilassar de Dalt, hi ha 8 quilòmetres d'aturades. Un accident a la ronda litoral B10 a la Barceloneta en sentit Llobregat ha tallat un carril ja reobert i ha provocat 5 quilòmetres de retencions que encara es mantenen. Una topada, també entre dos turismes al carril esquerre de la B20 a l'altura de la Diagonal en sentit Llobregat ha tallat també un carril també ja reobert i ha provocat també un parell de quilòmetres de retencions. El Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles havien de sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquest matí i fins les 3 d'aquesta tarda. De fet, ja ahir la tarda a la P7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retencions en ambdós sentits de la marxa i en diversos trams. I parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies poden patir retards de més de 30 minuts al llarg de tot aquest matí per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu, vinculada en principi per un robatori de cable. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel han d'arribar en principi a aquesta hora a la terminal 2 de l'aeroport del Prat, segons fonts de la missió humanitària. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. De fet, l'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tàsers d'Israel contra els membres de la missió humanitària. D'altra banda, els ocupants d'un cotxe robat van embestir ahir divendres a la nit un vehicle de Mossos d'Esquadra a Badalona i els agents van respondre amb diversos trets. L'incident es va produir pels voltants de 11:45 de la nit a l'avinguda de Conflent, a tocar de la B20 del Parc Comercial de Montigalà. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i han obert una investigació per tractar de localitzar els altres tres ocupants del vehicle. També en successos, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes. En total hi ha 15 detinguts d'entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. En plan esportiu, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olympique de Lió. S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota a la final de la temporada passada a Lisboa. Ho faran, acompanyades a Noruega, de més de 4.000 aficionats catalans. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: de 10. Són les dues.
1: Bon dia, són les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els activistes de la Global Summit Flotilla que van ser deportats aquest dijous per Israel han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines.
2: Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual per part de les autoritats israelianes.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
1: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament. Un fet factible que es compleixi al govern de Salvador Illa enguany, ja que la segona meitat del mandat es farà amb pressupostos.
2: En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Ribà defensa que el suport als comptes és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants.
1: A tot això, matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà d'aquí una hora a les 3 de la tarda.
2: En les darreres hores s'han viscut alguns moments de complexitat amb retencions importants, tot i que menors a les de la passada tarda, així com alguns accidents també menors. A aquesta hora la situació ha millorat molt, tot i que encara quedin algunes retencions.
1: És moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? A primeríssimes hores d'aquest dissabte al matí hem tingut una boira restringida sobretot al nord del Cap de Creus i a mesura que ha anat passant en aquestes primeres hores, la boira ha anat guanyant protagonista a molts punts a la Costa Brava. De fet, a l'estart entre les 9 i les 10 ja teníem una boira ben compacta. Amb un matí molt assolellat al conjunt del país, amb el Pallars, o sigui, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores tenim el creixement de nuvolades aïllades, esporàdiques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que, de fet, de cara a les properes hores, no descartem alguna gota aïllada. Tot plegat sembla que serà ben poqueta cosa. Amb una boira que s'intensificarà i s'ampliarà al conjunt de la Costa Brava, això farà que les temperatures en aquest sector quedin més frenades, no pas a la zona del Pla de Lleida i també de l'interior de les Terres de l'Ebre, on a aquestes hores les temperatures ja són elevades, però a primeres hores de la tarda inclús podran arribar a superar una altra vegada aquesta barrera dels 35 a 36 graus. Per tant, jornada dissabte càlida aquí a Catalunya.
1: I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugranes busquen la quarta Champions. Ho faran amb més de 4.000 aficionats catalans a les graderies.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els activistes de la Global Summit Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona. Han aterrat a la terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines. Norma Lebrero.
1: Era una expedició d'activistes de més de 40 ciutadans espanyols, més de la meitat dels quals catalans. Dijous van arribar a Istanbul, on van passar revisions mèdiques i van explicar les vexacions que han patit per part d'Israel. Escoltem Marta Mallach i Javier Cendrera, dos dels membres de la flotilla.
2: Nos estuvieron privando de sueño, luces encendidas, nos cambiaban cada hora, nos cambiaban de celda, nos hacían conducciones así en plan vejatorio, con la cabeza agachada, espalda agachada, manos esposadas atrás.
3: Para dormir había en los contenedores estos, nos ponían allá, pero es que no había sitio, no había sitio para dormir. Éramos como no sé cuántas personas, pero ni sentadas cabíamos, o sea, había gente que se tenía que quedar de pie.
1: Sis participants han explicat que han estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exhaureix la legislatura. Un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es fa amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
4: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques per part de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Riba defensa que el pressupost, que el suport als comptes, és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants. Al mateix temps, ha carregat contra Junts, a qui acusa de populisme en declaracions fetes aquest matí des de la plec del Cargol a Lleida.
5: Nosaltres no estem aquí, no estem aquí per tenir el paper dels socialistes i fer-los de crossa, no estem aquí per no tenir ambició nacional, eren uns pressupostos que no tenien ambició nacional i tampoc estem en política pel no a tot, com fan altres partits. Per tant, aquests pressupostos s'han negociat, els hem estat explicant àmpliament en aquestes últimes hores. És evident que dintre dels pressupostos hi ha partides concretes que no estaven en l'anterior, només cal que fem alguna comparativa, no? Per exemple, ara que ve la calor, que per cert, aquí també em fa de calor, hi ha una partida pressupostària directament per climatitzar les aules a totes les escoles de Catalunya, perquè sabem que no només pels alumnes, sinó per les condicions laborals de tots els docents, això és necessari. Hi ha moltíssimes altres partides en el camp social, en l'industrial, que tant necessita aquest país. Per tant, voler dir que els pressupostos són els mateixos és no haver passat de la portada.
4: Per la seva banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha desglossat les partides que es reforcen més atenent a les 4 principals preocupacions dels catalans.
6: Si mirem l'enquesta última de preocupacions dels catalans i catalanes, el primer és l'habitatge. I aquest és el pressupost que té més recursos en tota la història democràtica del nostre país dedicats a habitatge. El segon, la manca de mobilitat o els dèficits que tenim en mobilitat ferroviària interurbana. I aquí hi ha un volum de recursos a banda del projecte orbital ferroviari que ens permet passar d'una Catalunya Barcelona centrista a una Catalunya amb un equilibri territorial i amb una mobilitat transversal més important. L'àmbit de l'educació és un àmbit important també. Hi ha una dotació i són 500 milions d'euros per tal de millorar les condicions laborals. I en l'àmbit de la salut, doncs, també hi ha recursos extraordinaris. De fet, és el departament, el primer departament en inversió. Estem parlant de més de 12.000 milions d'euros.
4: Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i, si no es produeixen entrebancs, podrien aprovar-se el proper 2 de juliol, abans de l'inici del període de vacances parlamentàries. El calendari, però, podrien endarrerir-se si algun grup decideix recórrer els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que obriria un nou període de revisió i debat institucional.
0: A tot això, també en plana política, Sant Vicenç dels Horts commemora el 40 aniversari de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea. Ho fa amb un programa d'activitats que s'estendrà fins a finals d'any, amb propostes adreçades especialment al jovent d'aquest municipi del Baix Llobregat. Des de Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
7: L'Ajuntament organitza des d'aquest mes trobades, jornades lúdiques, xerrades als instituts sobre mobilitat internacional i un viatge per joves a Brussel·les al novembre. Maria Peláez és la regidora de l'Oficina d'Europa.
8: Generem una conversa col·lectiva sobre què significa Europa avui i com ens afecta al nostre dia a dia. Creiem que pot ser una experiència molt transformadora. Molts joves coneixen Europa de manera molt abstracta, però visitar Brussel·les i veure de prop les institucions europees es permet entendre millor com es prenen les decisions.
7: La commemoració local compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona i busca apropar Europa a la ciutadania, així com fomentar aliances amb altres ciutats davant de reptes com el canvi climàtic o la transformació digital.
0: Matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà, de fet, a les 3 d'aquesta tarda. A aquesta hora la situació ha millorat ja molt, tot i que encara quedin algunes retencions. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Sílvia Dalamo.
9: La situació viària va tornant a la normalitat. En aquests moments, per exemple, la P7 només queda un punt de lentitud entre Parets del Vallès i Granollers en sentit Girona. A la 2 a Cornellà hi ha un punt de lentitud a Cornellà, com dèiem, a Cornellà cap a la ciutat de Barcelona. Les rondes milloren. Hi ha hagut un parell d'accidents en cadascuna d'elles i això ha empitjorat molt la circulació. I pel que fa a l'àrea metropolitana, només hem de destacar 2,5 quilòmetres de Montcada cap a Trinitat. A Mataró, això sí, a la zona del la sortida del Mataró Oest, hi ha aturades un parell de quilòmetres en sentit Girona. Però, com dèiem, la situació viària ha millorat molt i us demanem, sobretot, que no baixeu la guàrdia.
0: Gràcies, Sílvia. Des del mateix Servei Català de Trànsit calculen que uns 300.000 vehicles havien de sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquest matí i, com dèiem, fins les 3 d'aquesta tarda.
4: A més, ahir a la tarda a la P7 es van arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retencions en tots els sentits de la marxa i en diversos trams.
0: Tot això parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i l'R11 de Rodalies poden patir des d'aquest matí més de 30 minuts de retards per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu.
4: La incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu.
0: El govern ha començat aquesta setmana els treballs del primer eix de confinament d'incendis forestals de les comarques gironines, una infraestructura de prevenció que ha de protegir directament unes 150.000 persones de Girona i del seu entorn.
4: L'actuació forma part de la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya i inclou treballs en la superfície de 90 hectàrees als municipis de Girona, Quart, Sant Julià de Ramis i Palol de Revardit. Els treballs se centren sobretot als sectors de Girona Nord, el polvorifon de la pólvora i la creueta. Les actuacions consisteixen en aclarides selectives de l'arbrat, desbrossament de sotabosc, podes i retirada de vegetació per reduir el combustible forestal i evitar que un incendi es propagui amb intensitat. Segons el Departament d'Agricultura, l'objectiu és transformar possibles focs de capçades en focs de superfície més fàcils de controlar pels bombers i menys perillosos per als nuclis habitats.
0: Aquests anomenats eixos de confinament són una de les principals novetats del nou model de prevenció d'incendis impulsat per la Generalitat. A tot Catalunya s'han delimitat 14 grans eixos que abasten més de 223.000 hectàrees i que han de contribuir a protegir més de 870.000 persones davant el risc de grans incendis forestals.
4: El govern preveu destinar prop de 37 milions d'euros a aquesta nova estratègia forestal que busca adaptar els boscos al canvi climàtic i reforçar la seguretat del territori.
0: I continuem parlant del medi natural perquè l'Ametlla de Mar impulsa un projecte per recuperar i protegir les dunes de 5 cales del municipi del Baix Ebre.
4: Ho fa amb actuacions de restauració ambiental i mesures per reduir l'impacte del turisme. La iniciativa, finançada amb 150.000 euros dels fons Next Generation, estarà enllestida abans de l'estiu. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
10: L'Ametlla de Mar ha posat en marxa un projecte ambiental per restaurar i protegir les dunes de 5 cales del municipi. Els treballs consisteixen a netejar les espècies invasores i plantar vegetació, col·locar pantalles de retenció de sorra, acordonar els espais per protegir-los i instal·lar cartells informatius. Escoltem Aurora Requena, sòcia de Plàncton, Divulgació i Serveis Marins.
11: És restaurar sistemes dunars que, per unes raons o altres, s'han anat perdent. per el Glòria puntualment i també una mica per l'ús públic i pel trepitjar de la sorra. I es torna aquest moment enrere en el qual doncs, teníem un sistema d'una més desenvolupat i el que estem fent amb aquests projectes és ajudar, diguem-ne, a la platja a recuperar-se.
10: L'actuació compta amb un finançament de 150.000 euros provinents dels fons europeus Next Generation i té per objectiu recuperar aquestes zones afectades pels temporals i aconseguir que el turisme no faci malbé la natura.
0: Obrim bloc de successos. 6 dotacions dels bombers estan treballant en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus.
4: L'avís l'han rebut a 2:15 i, segons informen fonts del cos, tenen el foc controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors. Generen una columna de fum molt visible. Efectius del cos estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals.
0: D'altra banda, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes.
4: En total hi ha 15 detinguts entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. Els sospitosos trucaven a les víctimes, es feien passar pel seu banc i simulaven una situació d'urgència i alarma per aconseguir els codis de verificació o que els autoritzessin a operacions bancàries.
0: Avui dissabte s'ha celebrat la jornada Salut pel Català a Girona, en la qual professionals de l'àmbit sanitari s'han reunit per dialogar sobre els camins necessaris per defensar l'ús de la llengua catalana als centres sanitaris d'arreu del territori. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
12: La jornada Salut pel Cat és una trobada anual on hi participen diferents professionals del sector sanitari que ofereixen les seves mirades sobre l'evolució de l'ús de la llengua catalana dins dels hospitals, les millores necessàries i les preocupacions futures. Centrada avui en el territori gironí, s'ha afirmat sobre la importància que té que tots els professionals instal·lats arreu de Catalunya parlin el català, ja que això els ajudarà a poder donar un servei de major qualitat. Així ho explica Lluís Mont, president de Salut pel Català.
13: Salut pel Català som una associació que volem treballar per augmentar l'ús i per millorar l'ús del català en el sector de la sanitat, i el motiu de l'acte d'avui doncs era reflexionar una mica tots plegats a Girona, perquè també tenim una secció a Girona molt potent que està fent coses a nivell dels hospitals i de la primària, i reflexionar sobre quines accions podem fer per canviar una mica, revertir la situació aquesta en la qual hi ha una regressió molt important de l'ús del català dins del sistema sanitari.
12: Per acabar, s'han establert alguns punts i un full de ruta que s'ha de seguir en els pròxims anys per poder potenciar i fomentar l'ús del català arreu dels centres sanitaris.
4: Marxem ara fins a la Sénia, a la comarca del Montsià, on s'ha celebrat la 14a edició de la Diada del Camp d'Aviació, una jornada dedicada a recordar el passat aeronàutic i militar del municipi durant la Guerra Civil. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
14: L'activitat, organitzada pel Centre d'Aviació Històrica de la Sénia, combina divulgació històrica, exhibicions i projectes de recuperació patrimonial vinculats al món de l'aviació. José Ramón Bellaubí, president de l'entitat, ha destacat la importància de mantenir viva la memòria d'un espai per on van passar alguns dels avions més destacats del conflicte bèl·lic.
15: És un dia que és un dia festiu, és un dia que fem una mica de festa intentant portar coses aeronàutiques per recordar quan la Sénia tenia importància com aeròdrom militar i aeronàutic. Segur que durant la Guerra Civil va haver un camp que durant 3 anys van passar els avions més importants que havien en aquell conflicte i sempre va quedar d'alguna manera la memòria del que havia sigut el camp.
14: Durant la jornada també s'ha donat a conèixer l'estat del projecte B-12, una iniciativa que preveu convertir un antic avió de transport en un simulador de vol completament operatiu. Amb aquesta diada, la Sénia consolida la seva aposta per preservar i divulgar el patrimoni històric vinculat a l'aviació, un element clau en la memòria del municipi.
0: D'altra banda, la fàbrica Llobet Guri de Calella i tot el seu entorn acullen la tercera edició del The Factory Bike Fest, un esdeveniment que ja s'ha consolidat com una de les grans cites del món de la moto i la cultura custom del país. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
16: L'organització destaca que aquesta tercera edició manté l'essència i la personalitat que han convertit el festival en una proposta diferent, combinant motos, experiències, espectacle visual i cultura urbana. Una de les grans apostes d'aquesta edició serà la presència de marques destacades del sector, que presentaran nous models, innovacions tecnològiques i motos que habitualment només es poden veure a les xarxes socials o a revistes especialitzades.
17: A nivell logístic i de quantitat, el que hem volgut ha sigut fer un saló de la moto, estrictament saló de la moto, amb marques oficials, que la gent quan entri vegi marques reconeixibles del sector de la moto.
16: El festival també comptarà amb música en directe, grups locals i bandes convidades, així com una zona marketplace amb marques de roba, accessoris, artesans i productes vinculats a la cultura moto.
0: Obrim plana cultural i avui ho hem de fer des de Lleida, perquè s'hi està celebrant l'Aplec del Cargol, que viu avui el seu dia gran, en una edició amb gairebé 17.000 penyistes, en la que s'espera rebre uns 200.000 visitants en total. Una edició marcada per les altes temperatures i per les ganes de passar-ho bé en una festa que traspassa fronteres i on, com no, el Cargol és el gran protagonista. El Marc Piqué, de Lleida Televisió, ha seguit la jornada d'avui.
18: Els Camps Elisis de Lleida ja vibren de valent amb el segon dia de l'Aplec del Cargol, una jornada marcada per l'homenatge a Manolo Calpe, la cercavila, i els dinars de germanoi, sobretot, per les ganes de passar-ho bé en una festa molt especial per tots aquells que la viuen. La Sara i el Gerard, de la colla Dimoni dels Trons, expliquen què significa per ells l'Aplec.
19: Molt calorosa, però
20: ens estem passant molt bé, estem disfrutant molt de les pistoles d'aigua, de la gent, de l'alegria de l'Aplec, que ens agrada molt aquesta festa de Lleida, i a celebrar-ho tot, i molt guai.
18: Una festa on no poden faltar els caragols, de tots els tipus i de tots els gustos, com ho explica l'Eduard, que els cuina a la penya segregats.
21: Estem fent caragols a la Gormanta, amb llonganissa, panceta, farigoles, romaní, pebre roig, pebre, llonganissa, panceta, tot barrejat i amb carinyo.
18: Una gran festa que s'allargarà fins diumenge.
0: Déu-n'hi-do l'ambient a Lleida. Parlem ara de música. Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic de Barcelona que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà a la capital catalana.

0: Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar-hi. L'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents, un d'ells la ja coneguda Casita, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori on no van faltar temes com La Mudanza, Pitorro de Coco, Nueva York, Titi me preguntó o Safaera. La cantant catalana Bad Gyal va ser l'artista convidada a la vetllada. Bad Bunny repetirà aquest vespre a partir de les 8 amb un segon concert abans de viatjar cap a Madrid, on n'ha programat un total de 10.
1: Les 2 i gairebé 21 minuts, és moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: El Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olympique de Lió.
0: S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugranes busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota de la temporada passada en la final de Lisboa contra l'Arsenal. A més, les culers es retrobaran amb Jonathan Giraldez, ex-tècnic del Barça, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure la final, que arrencarà a les 6 de la tarda al Ullevål Stadium.
1: També en futbol, avui es tanca la Lliga a Primera Divisió masculina i tots els ulls estan posats en el Girona, que necessita guanyar l'Elx a Montilivi per poder salvar-se.
0: La jornada amb horari unificat arrencarà a les 9 del vespre i els de Michel la començaran en zona de descens, però sabent que depenen d'ells mateixos. La crònica del partit des de Girona FM, Pau Villafanyer.
3: El Girona afronta aquesta nit a Montilivi el partit més important de la temporada contra l'Elx, amb la permanència a Primera Divisió en joc i tota la ciutat volcada amb l'equip. Els de Mitchell només els val la victòria. Una derrota o un empat condemnaria el club al descens i posaria fi a una etapa històrica a la màxima categoria del futbol espanyol. Per fer-ho possible, el club ha organitzat una rebuda a les 7 de la tarda a les portes de Montilivi i ha demanat a l'afició que ompli l'estadi de blanc i vermell. Mitchell Sánchez mostrava ahir la confiança en el seu equip abans del duel.
4: Queda un partit. Podem pensar en moltes coses, però queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar, només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No, partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
3: Mitchell també va explicar que Stuani, Francés i Blin són dubte i que Abel Ruiz, Lemar i Hugo Rincón tornen a estar disponibles. Aquesta nit, Montilivi serà l'escenari d'un partit que marcarà per bé o per malament el futur del Girona Futbol Club.
1: D'altra banda, l'Espanyol tanca la temporada a casa davant la Reial Societat.
0: Els blanquiblaus tenen opcions molt remotes d'entre Europa, sempre que sumin els 3 punts. El Barça, per la seva banda, tanca la Lliga a Mestalla davant del València.
1: I aquesta tarda també acaba la Lliga regular de Primera Federació, amb els 3 catalans jugant-se moltes coses. Qui més? El Nàstic de Tarragona, que visita el camp de l'Hèrcules per salvar la categoria.
0: Si els tarragonins guanyen, se salven, i si no ho fan, hauran d'esperar que ni Tarazona ni Betis Deportivo no ho facin per no baixar a la quarta categoria. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
5: El Nàstic necessita guanyar aquesta tarda aquí a Alacant per certificar la permanència a la Primera Federació. Sumant els 3 punts, els tarragonins seguiran la propera temporada a la tercera categoria del futbol. Cas d'empat o derrota, han d'estar pendents de tercers resultats i del que facin el Juventud Torremolinos, el Tarazona i el Betis Deportivo. La plantilla del Nàstic des d'ahir està concentrada aquí a Alacant per disputar a partir de 6:45 de la tarda en horari unificat aquesta darrera jornada de Lliga. El davanter de l'equip tarragoní, Marcos Basel, ha explicat com s'han preparat tant mentalment com futbolísticament pel partit.
6: Estar cada uno concienciado de lo que nos jugamos, de que nos transmitan nervios, y eso una vez también dentro del campo, ese feeling que al final te hace no desviarte del objetivo, que és ganar en Alicante.
5: Pablo Alfaro tindrà per aquest partit 3 baixes importants, Àlex Jiménez, Mangel i Zoilo, tots 3 sancionats, però tot apunta, i aquesta és la bona notícia, que recupera Jaume Jardí, tot i que ja veurem si de titular o pot tenir minuts des de la banqueta.
1: Mentrestant, l'Europa rep l'Ibiza, que no es juga res a Can Dragó, sabent que si guanya jugarà el play-off de sense segona. Si no, haurà d'esperar altres resultats.
0: i qui el jugarà segur és el Sabadell, que tanca la Lliga a Tarazona buscant un triomf que segelli així la segona plaça. Dins de Ràdio Sabadell ens ho explica Adrià Arroyo.
7: El Sabadell ja juga avui al subcampionat i, per tant, que li valgui qualsevol empat a les eliminatòries d'ascens en l'última jornada avui al camp d'un Tarazona que, per contra, s'està jugant directament la permanència. L'equip aragonès necessita guanyar i esperar una ensopegada d'algun rival directe per mantenir la categoria, mentre que el centre d'esports arriba havent digerit la decepció de quedar-se sense opcions al títol i, per tant, l'ascens directe la setmana passada amb la derrota a casa contra l'Antequera. Es perd el partit d'avui aquí a terres aragoneses, Eneko Aguilar, per culpa de la sanció de la cinquena groga que va veure, i per contra, per aquest mateix motiu, reservarà Ferran Costa, el porter titular en totes les jornades de Lliga, Diego Fuoli, que estava a una del càstig i no jugant avui a Tarazona, arribarà net a les eliminatòries d'ascens la setmana que ve. De fet, ha avançat ja el tècnic Arlequinat, que d'altres jugadors que arrosseguen molèsties, com per exemple Segura o Joel Priego, entre d'altres, també descansaran avui. Per tant, arriba el Sabadell curt d'efectius aquesta última jornada, avui a 6:45 de la tarda, en horari unificat, aquest Tarazona-Sabadell.
1: I aquesta tarda arrenca també el play-off d'ascens a Tercera Federació pels equips de Lliga Elit. Rubí i Pobla de Mafumet s'enfronten en una de les semifinals.
0: L'anada es juga aquesta tarda a Can Rosés quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i es podrà seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més. L'altra eliminatòria la juguen Sant Mauro i Prat amb el primer partit avui a partir de les 7 al camp del Sant Mauro.
1: I en hoquei patins avui es disputen els segons partits de la ronda de quarta final del play-off pel títol de l'Hockey Lliga.
0: Aquest migdia el Noia ha aconseguit forçar el tercer partit després de superar el Barça per 6-3.
1: A partir de les 6 a Lleida rep el Liceu amb la necessitat de vèncer per forçar el tercer partit a Galícia després de caure 3-2 en el primer.
0: I a les 8 Voltregà i Igualada s'enfronten el primer partit a Igualada si el banc dels locals als penals.
1: I a les 9 el Reus rep el Calafell en l'eliminatòria polèmica.
0: Els del Baix Camp van guanyar per 1-8 a Calafell el primer partit, però el Calafell va denunciar l'alineació indeguda per un error en la fitxa de Carles Casas i li han donat la raó i, per tant, la victòria per 10-0.
1: És tot, fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els activistes de la Global Summit Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines.
2: Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exaureix la legislatura. De fet, és un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es farà amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
2: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les partides que es reforcen més atenen a les 4 principals preocupacions exposades recentment pels catalans.
0: Tot això matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acaba d'aquí a 30 minuts, a les 3 de la tarda.
2: En les darreres hores s'han viscut alguns moments de complexitat amb retencions importants, tot i que menors, que les de la tarda anterior, així com alguns accidents també menors. A aquesta hora la situació ha millorat molt, tot i que encara quedin algunes retencions.
0: Moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? A primeríssimes hores d'aquest dissabte al matí hem tingut una boira restringida sobretot al nord del Cap de Creus, i a mesura que ha anat passant aquestes primeres hores, la boira ha anat guanyant protagonista a molts punts a la Costa Brava. De fet, a l'Estartit, entre les 9 i les 10, ja teníem una boira ben compacta. Amb un matí molt assolellat al conjunt del país, amb el Pagès, o sí, de molts núvols alts i prims. Aquestes hores tenim el creixement de nuvolades aïllades, esporàdiques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que, de fet, de cara a les properes hores, no descartem alguna gotellada. Tot plegat sembla que serà ben poqueta cosa. Amb una boira que s'intensificarà i s'ampliarà al conjunt de la Costa Brava. Això farà que les temperatures en aquest sector quedin més frenades, no pas a la zona del Pla de Lleida i també de l'interior de les Terres de l'Ebre, on aquestes hores les temperatures ja són elevades, però a primeres hores de la tarda inclús podran arribar a superar una altra vegada aquesta barrera dels 35 a 36 graus. Per tant, jornada dissabte càlida aquí a Catalunya.
0: Gràcies, Marc. I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten 2 grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la 4ª Champions. Ho faran amb més de 4.000 aficionats catalans a les graderies que han viatjat a Noruega.

0: Són les 2:33 minuts. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els activistes de la Global Sumut Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines. Norma Lebrero.
1: Era una expedició d'activistes de més de 40 ciutadans espanyols, més de la meitat dels quals catalans. Dijous van arribar a Istanbul, on van passar revisions mèdiques i van explicar les vexacions que han patit per part d'Israel. Escoltem Marta Mallach i Javier Cendrera, dos dels membres de la flotilla.
2: Nos estuvieron privando de sueño, luces encendidas, nos cambiaban cada hora, nos cambiaban de celda, nos hacían conducciones así en plan vejatorio, con la cabeza agachada, espalda agachada, manos esposadas atrás.
3: Para dormir había en los contenedores estos, nos ponían allá, pero es que no había sitio, no había sitio para dormir. Éramos como no sé cuántas personas, pero ni sentadas cabíamos, o sea, había gente que se tenía que quedar de pie.
1: Sis participants han explicat que han estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exhaureix la legislatura, un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es fa amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
4: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Riba defensa que el suport als comptes és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants. Al mateix temps, ha carregat contra Junts, a qui acusa de populisme en declaracions fetes aquest matí des de la plec del Cargol, a Lleida.
5: Nosaltres no estem aquí, no estem aquí per tenir el paper dels socialistes i fer-s'hi de crossa, no estem aquí per no tenir ambició nacional, eren uns pressupostos que no tenien ambició nacional i tampoc estem en política pel no a tot, com fan altres partits. Per tant, aquests pressupostos s'han negociat, els hem estat explicant àmpliament en aquestes últimes hores. És evident que dintre dels pressupostos hi ha partides concretes que no estaven en l'anterior, només cal que fem alguna comparativa, no? Per exemple, ara que ve la calor, que per cert, aquí també em fa de calor, hi ha una partida pressupostària directament per climatitzar les aules a totes les escoles de Catalunya, perquè sabem que no només pels alumnes, sinó per les condicions laborals de tots els docents, això és necessari. Hi ha moltíssimes altres partides en el camp social, en l'industrial, que tant necessita aquest país. Per tant, voler dir que els pressupostos són els mateixos és no haver passat de la portada.
4: Referent a aquests nous comptes, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, també ha desglossat les partides que es reforcen més atenent a les 4 principals preocupacions dels catalans.
6: Si mirem l'enquesta última de preocupacions dels catalans i catalanes, el primer és l'habitatge. I aquest és el pressupost que té més recursos en tota la història democràtica del nostre país dedicats a habitatge. El segon, la manca de mobilitat o els dèficits que tenim en mobilitat ferroviària interurbana. I aquí hi ha un volum de recursos a banda del projecte orbital ferroviari que ens permet passar d'una Catalunya barcelona-centrista a una Catalunya amb un equilibri territorial i amb una mobilitat transversal més important. L'àmbit de l'educació és un àmbit important també. Hi ha una dotació i són 500 milions d'euros per tal de millorar les condicions laborals. I en l'àmbit de la salut, doncs, també hi ha recursos extraordinaris. De fet, és el departament, el primer departament en inversió. Estem parlant de més de 12.000 milions d'euros.
4: Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i si no es produeixen entrebancs podrien aprovar-se el 2 de juliol abans de l'inici del període de vacances parlamentaris. El calendari, però, podria endarrerir-se si algun grup decideix recórrer els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que obriria un nou període de revisió i debat institucional.
0: Mm-hmm. Matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà a les 3 de la tarda, ja d'aquí menys de mitja hora. De fet, a aquesta hora la situació ha millorat ja moltíssim, quan queden comptades retencions. La més important ara mateix que queda és a la P7, entre Granollers i Parets del Vallès, en sentit Girona, amb uns 4 quilòmetres d'aturades. També a la C60 hi ha uns 2 quilòmetres de retencions a Argentona, en direcció a Mataró, i a la 2 hi ha un quilòmetre i mig de retencions a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. Per tant, molt poqueta cosa. Al llarg d'aquest matí, el Servei Català de Trànsit calcula que uns 300.000 vehicles havien de sortir de l'àrea metropolitana des de primera hora i, com dèiem, fins a les 3 d'aquesta tarda. Parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies poden patir retards de més de 30 minuts per una incidència a la infraestructura al llarg de tot aquest matí entre les estacions de Granollers i Cardedeu.
4: Aquesta incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu.
0: El govern ha començat aquesta setmana els treballs del primer eix de confinament d'incendis forestals de les comarques gironines, una infraestructura de prevenció que ha de protegir directament unes 150.000 persones de Girona i el seu entorn.
4: L'actuació forma part de la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya i inclou treballs en una superfície de 90 hectàrees als municipis de Girona, Quart, Sant Julià de Ramis i Palol de Revardit. Els treballs se centren sobretot als sectors de Girona Nord, el Polvorí Font de la Pólvora i la Creueta. Les actuacions consisteixen en aclarides selectives de l'arbrat, desbrossament de sotabosc, podes i retirada de vegetació per reduir el combustible forestal i evitar que un incendi es propagui amb intensitat. Segons el Departament d'Agricultura, l'objectiu és transformar possibles focs de capçades en focs de superfície més fàcils de controlar pels bombers i menys perillosos per als nuclis habitats.
0: Aquests anomenats eixos de confinament són una de les principals novetats del nou model de prevenció d'incendis impulsat per la Generalitat. A tot Catalunya s'han delimitat 14 grans eixos que abasten més de 223.000 hectàrees i que han de contribuir a protegir més de 870.000 persones davant el risc de grans incendis forestals.
4: El govern preveu destinar prop de 37 milions d'euros a aquesta nova estratègia forestal que busca adaptar els boscos al canvi climàtic i reforçar la seguretat del territori.
0: Continuem parlant del medi natural perquè l'Ametlla de Mar impulsa un projecte per recuperar i protegir les dunes de 5 ales del municipi del Baix Ebre.
4: Ho fa amb actuacions de restauració ambiental i mesures per reduir-ne l'impacte del turisme. La iniciativa, finançada amb 150.000 euros dels fons Next Generation, estarà enllestida abans de l'estiu. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
7: L'Ametlla de Mar ha posat en marxa un projecte ambiental per restaurar i protegir les dunes de 5 ales del municipi. Els treballs consisteixen a netejar les espècies invasores i plantar vegetació, col·locar pantalles de retenció de sorra, acordonar els espais per protegir-los i instal·lar cartells informatius. Escoltem Aurora Requena, sòcia de Plàncton, Divulgació i Serveis Marins.
8: És restaurar sistemes dunars que són, per unes raons o altres s'han anat perdent. Per el Glòria puntualment i també una mica per l'ús públic i pel trepitjar de la sorra. I es torna a aquest moment enrere en el qual doncs, teníem un sistema dunar més desenvolupat i el que estem fent amb aquests projectes és ajudar, diguem-ne, a la platja a recuperar-se.
7: L'actuació compta amb un finançament de 150.000 euros provinents dels fons europeus Next Generation i té per objectiu recuperar aquestes zones afectades pels temporals i aconseguir que el turisme no faci malbé la natura.
0: Obrim bloc de successos. 6 dotacions dels bombers estan treballant en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus.
4: L'avís l'han rebut a 1:45 i, segons informen fonts del cos, tenen el foc controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors, generant una columna de fum molt visible. Efectius del cos estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals.
0: D'altra banda, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes.
4: En total hi ha 15 detinguts entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. Els sospitosos trucaven a les víctimes, es feien passar pel seu banc i simulaven una situació d'urgència i alarma per aconseguir els codis de verificació o que els autoritzessin a fer operacions bancàries.
0: Més successos perquè els ocupants d'un cotxe robat van embestir ahir divendres a la nit un vehicle de Mossos d'Esquadra a Badalona i els agents van respondre amb diversos trets.
4: L'incident es va produir pels voltants de 2:45 de la nit a l'avinguda Conflent, a tocar de la B20 i del parc comercial de Montigalà. Una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés.
0: Els Mossos d'Esquadra van detenir el 13 de maig un home com a presumpte autor de 18 robatoris amb força i un delicte de furt a vehicles estacionats en un pàrquing privat del districte de l'Eixample de Barcelona.
4: L'arrestat de 23 anys accedia a l'aparcament i trencava els vidres dels cotxes amb l'ajuda d'un extintor per sostreure roba, sabates, eines, claus de domicilis, motxilles i altres efectes personals. La investigació policial es va iniciar al febrer després que es detectés un augment de robatoris amb un mateix patró d'actuació en un pàrquing privat de l'Eixample.
0: A tot això, l'estadi Josep Otero de Tortosa ha acollit aquest dissabte una jornada de futbol molt emotiva, poc abans del primer aniversari de l'incendi del Baix Ebre, on va morir un bomber en acte de servei. Amics, familiars i companys d'Antonio Serrano l'han recordat amb un sentit homenatge.
4: Serrano era una persona molt vinculada al món esportiu, concretament al futbol. És per això que aquest matí s'han disputat dos partits on els jugadors han lluït samarretes amb el nom, la cara i el número que defensava Serrano com a porter. També s'han fet minuts de silenci abans de cada partit. Un dels seus germans, José Ángel Serrano, ha compartit que la família vol mantenir aquest tipus d'actes en el temps. El pròxim 12 de juliol, a més, se'n farà un altre a Paüls.
0: Són gairebé 3:45, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Avui dissabte s'ha celebrat la jornada Salut pel Català a Girona, en la qual professionals de l'àmbit sanitari s'han reunit per dialogar sobre els camins necessaris per defensar l'ús de la llengua catalana als centres sanitaris d'arreu del territori. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
9: La jornada Salut pel Cat és una trobada anual on hi participen diferents professionals del sector sanitari que ofereixen les seves mirades sobre l'evolució de l'ús de la llengua catalana dins dels hospitals, les millores necessàries i les preocupacions futures. Centrada avui en el territori gironí, s'ha afirmat sobre la importància que té que tots els professionals instal·lats arreu de Catalunya parlin el català, ja que això els ajudarà a poder donar un servei de major qualitat. Així ho explica Lluís Mont, president de Salut pel Català.
10: Salut pel Català som una associació que volem treballar per augmentar l'ús i per millorar l'ús del català en el sector de la sanitat, i el motiu de l'acte d'avui doncs era reflexionar una mica tots plegats a Girona, perquè també tenim una secció a Girona molt potent que està fent coses a nivell dels hospitals i de la primària, i reflexionar sobre quines accions podem fer per canviar una mica, revertir la situació aquesta en la qual hi ha una regressió molt important de l'ús del català dins del sistema sanitari.
9: Per acabar, s'han establert alguns punts i un full de ruta que s'ha de seguir en els pròxims anys per poder potenciar i fomentar l'ús del català arreu dels centres sanitaris.
4: I anem ara fins a Vilassar de Mar, on aquest municipi es converteix avui en un jardí de mar. Es reparteixen flors per diverses zones del municipi. Des de Mataró Ràdio ens ho explica Judit Peñaranda.
11: Vilassar de Mar s'ha transformat avui en un jardí de mar, amb flors que s'han repartit entre diferents punts del municipi, com el nucli antic, l'espai cultural Can Visa o el mercat municipal. Però també s'ha desplegat un programa d'activitats culturals i de divulgació de la floricultura. Aquesta és la primera edició del Vilassar Jardí de Mar, que neix, tal com destaca l'alcaldessa Elena López, per posar en valor la vinculació històrica del municipi amb el món de la flor i la planta ornamental.
12: Fa molts anys que Vilassar és capdavanter en aquest sector econòmic, però sobretot volem posar l'accent en aquest projecte comunitari, amb aquesta vinculació de les entitats, els comerços, i anem promovent el que és el comerç, la cultura i l'activitat agrícola local.
11: El cor de la festa ha estat la plaça Josep Tarradellas, amb una cercavila, una fira d'artesania, actuacions musicals i un gran atractiu, l'obsequi de 2.500 plantes ornamentals de diferents espècies i varietats.
0: D'altra banda, la Sénia, el Montsià, ha celebrat la 14a edició de la Diada del Camp d'Aviació, una jornada dedicada a recordar el passat aeronàutic i militar del municipi durant la Guerra Civil. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
13: L'activitat, organitzada pel Centre d'Aviació Històrica de la Sénia, combina divulgació històrica, exhibicions i projectes de recuperació patrimonial vinculats al món de l'aviació. José Ramon Bellauí, president de l'entitat, ha destacat la importància de mantenir viva la memòria d'un espai per on van passar alguns dels avions més destacats del conflicte bèl·lic.
14: És un dia que és un dia festiu, és un dia que fem una mica de festa intentant portar coses aeronàutiques per recordar quan la Sénia tenia importància com aeròdrom militar i aeronàutic. Segur que durant la Guerra Civil va haver un camp que durant 3 anys van passar els avions més importants que havien en aquell conflicte i sempre va quedar d'alguna manera la memòria del que havia sigut el camp.
13: Durant la jornada també s'ha donat a conèixer l'estat del projecte B-12, una iniciativa que preveu convertir un antic avió de transport en un simulador de vol completament operatiu. Amb aquesta diada, la Sénia consolida la seva aposta per preservar i divulgar el patrimoni històric vinculat a l'aviació, un element clau en la memòria del municipi.
0: Obrim ara bloc cultural i ho fem a Lleida. L'Aplec del Cargol de la ciutat viu avui el seu dia gran en una edició amb gairebé 17.000 penyistes en la que s'espera rebre uns 200.000 visitants. Una edició marcada per les altes temperatures i per les ganes de passar-ho bé en una festa que traspassa fronteres i on, com no, el Cargol és el gran protagonista. El Marc Piqué de Lleida Televisió ha seguit la jornada d'avui.
15: Els Camps Elisis de Lleida ja vibren de valent amb el segon dia de l'Aplec del Cargol, una jornada marcada per l'homenatge a Manolo Calpe, la cercavila i els dinars de germanoi, sobretot per les ganes de passar-ho bé en una festa molt especial per tots aquells que la viuen. La Sara i el Gerard, de la colla Dimoni dels Trons, expliquen què significa per ells l'Aplec.
16: Molt calorosa, però
17: ens estem passant molt bé, estem disfrutant molt de les pistoles d'aigua, de la gent, de l'alegria de l'Aplec, que ens agrada molt aquesta festa de Lleida i a celebrar-ho tot i molt guai.
15: Una festa on no poden faltar els caragols, de tots els tipus i de tots els gustos, com ho explica l'Eduard, que els cuina a la penya segregats.
18: Estem fent caragols de la Gormanta, amb llonganissa, panceta, farigola, romaní, pebre roig, pebre, llonganissa, panceta, tot barrejat i amb carinyo.
15: Una gran festa que s'allargarà fins diumenge.
0: I de Lleida fins a Barcelona, perquè Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà a la capital catalana.

Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar a l'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents. Un d'ells, la ja coneguda Casita, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori.

0: Sorogoyen i la bola negra del duet creatiu Javier Ambrosi i Javier Calvo.
1: D'altra banda, resta un mes per Sant Joan i, per tant, també pel tret de sortida de les grans diades castelleres pels ballencs i per les colles ballenques. Tot i això, aquestes colles ja preparen els propers mesos amb actuacions en diversos escenaris.
0: Avui a les 5 de la tarda, la colla vella dels Xiquets de Valls actuen a la diada del Pallol de Reus, a la capital del Baix Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: La colla vella dels Xiquets de Valls actuen aquest cap de setmana a Reus, a la plaça d'Evarist Fàbregas, a la plaça del Pallol, per consolidar els castells de la gamma alta de 8 i, segons el nombre de camises desplaçades, no es descarta poder portar algun castell de nou. Els Rosats actuaran a la plaça del Pallol acompanyats de la colla jove de Tarragona i els Xiquets de Reus, amb l'objectiu de consolidar el bon inici de temporada. La jove de Tarragona també vol apostar per castells de la gamma alta de 8 després de descarregar la setmana passada el 3 de 9 folrat a Gràcia. Pel que fa a la colla anfitriona, els Xiquets de Reus tenen la intenció de completar el seu primer 3 de 8 de temporada, que acabarien de rodonir amb el 4 de 8 i el 2 de 7. La diada del Pallol tindrà lloc a partir de les 5 de la tarda.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: El Barça juga aquesta tarda la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió.
0: S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota de la temporada passada en la final de Lisboa contra l'Arsenal. A més, les culers es retrobaran amb Jonathan Giraldez, ex-tècnic del Barça, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure la final, que arrencarà a partir de les 6 de la tarda al Ullevål Stadium.
1: També en futbol, avui es tanca la Lliga Primera Divisió Masculina i tots els ulls estan posats en el Girona, que necessita guanyar l'Elx a Montilivi per poder salvar-se.
0: La jornada unificada arranca a les 9 del vespre i els de Mitchell la començaran en zona de descens, però sabent que depenen d'ells mateixos. La prèvia des de Girona FM, Pau Villafanyer.
4: El Girona afronta aquesta nit a Montilivi el partit més important de la temporada contra l'Elx, amb la permanència a Primera Divisió en joc i tota la ciutat volcada amb l'equip. Els de Mitchell només els val la victòria. Una derrota o un empat condemnaria el club al descens i posaria fi a una etapa històrica a la màxima categoria del futbol espanyol. Per fer-ho possible, el club ha organitzat una rebuda a les 7 de la tarda a les portes de Montilivi i ha demanat a l'afició que ompli l'estadi de blanc i vermell. Mitchell Sánchez mostrava ahir la confiança en el seu equip abans del duel.
5: Queda un partit. Podem pensar en moltes coses, però queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. Només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No, partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
4: Mitchell també va explicar que Stuani, Francés i Blin són dubte i que Abel Ruiz, Lemar i Hugo Rincón tornen a estar disponibles. Aquesta nit, Montilivi serà l'escenari d'un partit que marcarà per bé o per malament el futur del Girona Futbol Club.
1: D'altra banda, l'Espanyol tanca la temporada a casa davant la Reial Societat.
0: Els blanquiblaus tenen opcions molt remotes d'entrar a Europa sempre que sumin els 3 punts. El Barça, per la seva banda, acaba la Lliga més talla davant del València.
1: Aquesta tarda també acaba la Lliga regular a Primera Federació, amb els 3 catalans jugant-se moltes coses. Qui més? El Nàstic de Tarragona, que visita el camp de l'Hèrcules per salvar la categoria.
0: Si els tarragonins guanyen, se salven, però si no ho fan, hauran d'esperar que ni Tarazona ni Betis Deportivo no ho facin per no baixar a la quarta categoria.
1: Mentrestant, l'Europa rep l'Ibiza, que no es juga res a Can Dragó, sabent que si guanya jugarà el play-off d'ascens a segona. Si no, haurà d'esperar altres resultats.
0: I qui el jugarà segur és el Sabadell, que tanca la Lliga a Tarazona buscant un triomf que segelli la segona plaça.
1: I aquesta tarda arrenca el play-off d'ascens a Tercera Federació pels equips de Lliga Elit. Rubí i Pobla de Mafumet s'enfronten en una de les semifinals.
0: L'anada és jugar aquesta tarda a Can Roses quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i es podrà seguir en directe a la plataforma La Xarxa Més. L'altra eliminatòria la juguen Sant Mauro i Prat, amb el primer partit avui a les 7 de la tarda al camp del Sant Mauro.
1: En bàsquet, en la penúltima jornada de la Lliga d'ACB, avui a les 8 del vespre el Baxi Manresa visita la pista del Gran Canària. Des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: L'objectiu dels vegencs és mantenir la solidesa i la bona línia de joc coral que va exhibir el darrer triomf al Nou Congost per acabar el curs amb la millor posició possible a la taula. Actualment són 11ens els del Bages. L'enfrontament, però, no serà gens senzill per la urgència del rival. Els canaris han signat una temporada irregular que els ha portat a lluitar a la zona baixa de la classificació. Ara el conjunt dirigit per Néstor Elche García necessita una victòria immediata davant la seva afició per segellar la permanència matemàtica i evitar haver de patir l'última jornada de Lliga. Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, advertia del

0: punts forts del rival.
1: La seva casa són molt perillosos, molt. Prefereixo pensar en nosaltres, com nosaltres entrenem, com nosaltres competim. És bàsic que juguen a top des del principi fins al final, dependentment de com està el partit, i hem de defensar molt bé aquestes situacions d'un por un, de pick and roll que a vegades bloquen en un lado i de repente en l'altre penetren. Tenen jugadors que generen molta avantatge per si mateix.
0: Per la seva part, el Baxi Manresa viatja a l'illa amb problemes a la rotació. A la baixa de llarga durada de Benítez s'hi suma de cara a aquesta nit la Dolinde, que es queda a Manresa per culpa d'unes molèsties físiques.
2: I un darrer punt en futbol sala, el Barça juga aquesta tarda a partir de les 4 a les semifinals de la Copa del Rei davant el Jaén. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte. La xarxa.

0: Radio Cardedeu. Són les 3. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel ja han arribat a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat. Els activistes estaven a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat a més el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. 44 dels activistes tenen passaport espanyol i entre aquests n'hi ha 23 dels països catalans. Els activistes han estat rebuts entre aplaudiments i banderes palestines i amb la presència del ministre de Cultura, Ernest Urtasun. I en plana política, avui falta exactament un any per a la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i dos per a la celebració d'eleccions al Parlament, sempre i quan el govern de Salvador Illa exhaureixi la legislatura, un fet factible a hores d'ara, ja que la segona meitat del mandat es farà amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys. L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i, si no es produeixen entrebancs, podrien aprovar-se el proper 2 de juliol, abans de l'inici del període de vacances parlamentàries. Pel que fa a mobilitat i acabada l'operació sortida d'aquesta segona Pasqua, hem de passar per Rodalies perquè les línies R2 Nord i R11 poden patir retards de més de 30 minuts per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu. La incidència s'ha detectat pels voltants de 2:15 d'aquesta passada matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. I en successos, 6 dotacions dels bombers estan treballant a hores d'ara encara en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus. L'avís l'han rebut a 1:15 i, segons informen fonts del cos, el foc està controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors, generant una columna de fum molt visible. Efectius estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals. I en els esports, el Barça femení juga aquesta tarda la final de la Champions a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió. Les culers es retrobaran amb Jonathan Giraldez, ex-tècnic blaugrana, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure aquesta final, que començarà a partir de les 6 de la tarda al Ullevål Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Notícies en xarxa.

0: Son las 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractament d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Una de les activistes, Mihu Ali, ha dit, segons ella, que entres en un túnel del terror, en aquest cas el de la tortura. Li ha explicat que a les fosques 4 soldats la van torturar. Ha detallat que va ser interceptada el 19 de maig i la van traslladar a la presó. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui aquestes vexacions, tortures i agressions sexuals denunciades pels propis activistes. Finalitzada també l'operació sortida d'aquesta segona Pasqua. Des de les 12 del matí d'ahir divendres i fins a les 3 d'aquesta tarda han sortit finalment de l'àrea metropolitana de Barcelona 585.000 vehicles, el que representa el 97,5% sobre els 600.000 previstos. I en política, avui falta exactament un any per a la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 per a les eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exaureix la legislatura. Un fet factible a hores d'ara, ja que la segona meitat del mandat començarà amb els pressupostos sota el braç després de l'acord entre govern i Esquerra Republicana. Marxem ara fins a Terrassa, que ha celebrat avui la seva primera cursa antiracista. Més de 500 persones han participat en una jornada que ha combinat esport, convivència i reivindicació per promoure una ciutat més inclusiva i diversa. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
2: Terrassa és una ciutat diversa i plural. Amb aquesta idea de fons, diverses entitats culturals i socials han impulsat la primera cursa antiracista, una iniciativa esportiva i reivindicativa que neix amb la voluntat de promoure la convivència i plantar cara als discursos d'odi i discriminació. La plaça Catalunya ha estat el punt de sortida i d'arribada d'una jornada que ha combinat esport, sensibilització i cohesió social. Ens ho explica l'Abdoulaye Cheikh Fall, membre de l'organització de la cursa.
3: Perquè hem tingut més de 500 inscrits. Encantat. Sí, la veritat va costar una mica per les expectatives que teníem i el por, l'estrès, però al final jo crec que va ser un resultat positiu.
2: Més enllà de la vessant esportiva, la jornada s'ha convertit en una gran festa comunitària. La plaça Catalunya ha acollit vermuts musicals, activitats familiars i culturals, així com un dinar popular de germanor per posar punt final a una cita que els organitzadors esperen consolidar en els propers anys.
1: I en els esports, el Barça femení busca la seva quarta Champions a partir de les 6 de la tarda a Oslo davant l'Olímpic de Lió. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 5. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractament d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui aquestes tortures i vexacions.
2: No permetrem que això quedi impune, que aquestes agressions i aquestes tortures contra ciutadans del nostre país quedin impunes. I això no ho permetrem de cap de les maneres. I, per tant, volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables.
1: A més, Urtasun també ha denunciat el silenci per part dels grups del PP i Vox envers la flotilla. I en mobilitat, el 97% dels vehicles previstos han marxat de l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida de la segona Pasqua, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. En concret, s'han comptabilitzat la sortida de 585.000 vehicles sobre els 600.000 previstos entre les 12 del migdia d'ahir divendres i les 3 d'aquesta tarda. Marxem ara fins a Sant Cugat, on més de 200 persones han participat avui en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La manifestació ha recorregut el centre per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. Des de Cugat Media ens ho explica Sergio Morales.
3: La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc. Alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. Àlex Rossell és membre de Cultura al Carrer.
4: Hi ha hagut millores, estan havent avançaments, però encara les coses no estan solucionades. Si hi ha hagut avançaments, hi ha hagut millora en els pressupostos, en algunes assignacions i algunes coses, però encara hi ha algunes mesures o algunes polítiques a les quals es posen darrere la capa de lo tècnic per dir que no poden fer les coses i sí que poden fer el que ells proposen, però que hi ha pèrdues que no són així.
3: Des de l'Ajuntament destaquen que s'han reforçat equips tècnics, simplificat tràmits i aplicat bonificacions del 100% per a entitats en diferents taxes municipals.
1: I més cultura, als Camps Elisis de Lleida continuen vibrant en el marc del segon dia de l'Aplec del Cargol, la jornada central de la festa que aplega milers de persones entre penyistes i públic al conjunt del recinte aplequista. I tanquem amb els esports. A partir de les 6 de la tarda, el Barça busca la seva quarta Champions femenina a Oslo, a Noruega. El rival de les blaugranes serà l'Olímpic de Lió. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Són les 6.
1: Welcome to Sonic Reducer.

0: Hola amics, molt bona tarda i benvinguts a una altra sessió de rock and roll de la mà de Ràdio Cardedeu i de dos companys d'aventures, com som un servidor, en Rafa Reducer i en David Sonic, sempre preparats per oferir una hora i mitja de bona música amb la companyia que normalment es deixa veure per aquí, que és el Loren, ja el sentiu.
1: Sí, el Jordi avui ens ha fet el salt, molt mal, era el nostre tercer home, ara el nostre tercer home és el Loren.
2: D'aquí 15 dies vindrà el...
1: Vale, vale, també trobem falta Arita, una abraçada molt forta, però bueno.
0: Sí, n'hi ha baixes avui. I bueno, comencem amb The Hornets. Al setembre de 2016 es forma una banda bàsicament per avorriment i sense motiu aparent. Dos germans, el veí amic i el baterista que s'uneix més tard. Tots ja tenien certa experiència musical i el resultat va ser senzill. Sou autèntic, sincer i a l'estil dels 70. Després d'una sèrie de concerts i senzills, treuen el seu primer àlbum a l'estiu del 2021. Anem a sentir d'aquest Heaven Down a Stone, el tema titulat Superman Nige. Ojo, eh? Cuidadín. The Hornets.
1: Venga.

0: Molt bé, molt bé. Seguim obrint foc aquí al Sonic Reducer. Avui que aquí a Cardedeu és la fila de Sant Isidre, cosa que després per anar al bar ens costarà més aparcar. Però bé, bueno, jo començo la meva intervenció amb una mica de promo. Com sabreu, tinc certa vinculació amb els festivals de cinema terror per ser membre de Carro Terror. Doncs bé, aquest any un festival germà, el Creep Show Apologia del Terror, de Badalona fa 20 anys i ho volen celebrar a lo gran. El festi es celebrarà en dos caps de setmana, repartits en una jornada de cinema i curs el 26, 27 i 28 de juny i una altra literària el 4 de juliol. Per escalfar motors, aquest divendres 29 de maig a les 10 de la nit organitzen un concert a Estraperlo Club de Ritme, també a Badalona, amb els irreverents Ratpenat, la banda barcelonina de punk rock, hardcore i metal que destaca per les seves lletres directes en català. La seva proposta artística entrellaça una actitud irreverent amb una estètica inspirada en el cinema de terror de sèrie B, el gore i la crítica social, i en directe són una puta bomba. Anem a escoltar-los. Això es diu 100% indecent. Ratpenat.
1: Ué! Ratpenat.

0: Molt bé, per fi tornen Social Distortion, posant fi a 15 anys de silenci discogràfic amb el que és el seu 8è àlbum, Born to Kill, 11 cançons en què prometen un so fort que ha marcat generacions al rock and roll nord-americà. Entre els temes trobem col·laboracions de Lucinda Williams i també de Venom Tech, de Tom Petty and the Heartbreakers. Tornen incorruptibles, la banda liderada per Mike Ness ja ha recuperat d'un càncer d'amígdales que l'ha tingut bastant fotut. Presentaran el seu nou material a l'Azquena Rock Festival el 20 de juny dins de la gira europea. Posteriorment s'embarcaran en una gira pels USA amb Descendants i The Chats com a teloners. Anem a sentir aquest nou Born to Kill, el tema titulat The Way Things Were.
1: Bandaca.
0: Social Distortion.

0: La historia de siempre. Chico conoce chica, chico pierde chica, chica conoce chico. Chico olvida chica, chico recuerda chica. Chica muere en trágico accidente en globo anunciando pescado en conserva del norte.
1: ¿Bonito?
0: No, fue horrible.
1: ¡Oh, pobre!
2: Molt bé, seguim amb With No Severity, una banda de punk and roll procedent de Grècia, de la que no he pogut aconseguir gaire informació. Només consten dos llançaments discogràfics, un disc homònim que data de 2014 i un altre el 2021, Journey to the Land of the Dead, a través de He Gain Productions. Doncs bé, aquest disc conté temes com aquest No More, With No Severity.

Anem ara amb el penúltim disc dels Californians de Bronx. Ells són musicalment molt contundents, sempre ho han estat. Emman, Coutran i companyia són des de fa anys unes de les meves bandes favorites i el seu discurs és un arsenal sonor de doble tall que agita consciències. I no s'acomoda en una fórmula fàcil i repetitiva, sinó que desborda amb mala llet a força de bones guitarres i sorprenents melodies propulsades per una gran base rítmica. Aquest 5, que es diu així el disc, són 11 cançons en poc menys de 35 minuts que no et donen un respir. Breus, directes i al gra, fidels al seu estil i alhora reinventant, regalant-nos un altre bon grapat de temes que no ens hem cansat d'escoltar en una bona temporada. Anem a sentir d'aquest penúltim disc que ja fa temps que vam punxar per aquí, el tema titulat Channel Islands. Ja sabes, les Islas Channel, esas que están los textos que cuando van a colonizarlos les foten flechazos a los curas. De Bronx.

0: Molt bé, seguim aquí al Sonic Reducer amb la banda alemanya de punk rock satànic Christmas, que són uns autèntics supervivents. 13 llançaments en 10 anys de carrera, amb més de 500 concerts a 13 països, 14 membres que van deixar la banda esgotats de la maquinària de hardcore que és Christmas. El seu darrer llançament va ser el 24 de desembre de 2024, deu ser per això que es diuen Christmas, que el nom és molt curiós.
1: Commemoratiu.
0: I el disc es diu Fear of Romance, una altra mostra del seu estil que va directe a gra i a la jugular. La tercera pista d'aquest disc és aquest tema, Maggot, Christmas.

Molt bé, seguim amb Death Pioneer, que va ser el primer senzill del quart àlbum d'estudi del power trio suec procedent de Malmö, Liar TF Bandit, anomenat Icon, llançat el maig de 2024. Segons la banda, la cançó és un homenatge als instigadors fonamentals de la música rock i tracta sobre l'art de preservar un llegat. Així que anem a escoltar aquests habituals del programa. Aquest track es diu, com deia, Death Pioneer, Liar Thief Bandit.

Anem ara amb The Cures. Calcutta Sunrise és un disc més que interessant i sorprenent d'aquesta banda sueca, sense complexes, que tant els hi dona si és high energy com si és garage rock. Ells són reptils i es mouen per estímuls, i ho fan amb molt bon gust. Un LP obligatori per a tot amant de les guitarres de tota la vida, els sons bruts dels 60s i els riffs demolidors en general. Del millor d'aquell any, sí senyor. Anem a sentir aquest Calcutta Sunrise del 2017, el tema titulat Take a Look at Yourself, The Cures. Vamos allá.

Wow, molt, molt xulo. Continuem, contem una altra banda potent que es diuen Witch Doctors, que és una veterana banda de garatge punk originària de Londres i formada a principis dels anys 90. Són coneguts per la seva mescla explosiva de punk rock dels 70s, rockabilly, garatge dels 60 i tocs de country. La banda està liderada pels socis compositors Andy Last a la veu i guitarra i Tony Major a la guitarra i veu. Al llarg de la seva carrera s'han guanyat una reputació com una de les millors bandes de directe del país, arribant a compartir escenaris amb llegendes com Ramones, The Dabnet, The Cramps o The Fleshtones. El 2016 van publicar Voodoo Eye, el seu quart disc, que conté temes com aquest potent New Set on Wheels, Witch Doctors.

Molt bé, després d'escoltar el legendari Michael Monroe, continuem amb Rockets, una banda finlandesa procedent de Helsinki, fundada el 2017. La seva música és un rock escandinau que veu també de les fonts de Detroit, rotllo Stooges i MC5, i a Austràlia via AC/DC sense deixar de banda el seu garatge. Van debutar amb un parell d'EPs, Rockets i Speed and Sound de 2018, i a 2019, abans de publicar el seu primer LP, Fast Times, el 2020, i Break Free el 2022, amb una discografia que es tanca de moment amb el disc Bad Choices de 2025 i un directe d'aquest mateix any. Doncs del Bad Choices anem a escoltar el tema del mateix nom, Rockets.

0: La meva cover d'aquesta setmana corre a càrrec de The Hammen. Ells fan una versió de Jonathan Richman, que va començar a tocar la guitarra als 15 anys i a principis dels anys 70 va formar The Modern Lovers. El seu so cru i minimalista va ajudar a aplanar el terreny per a l'aparició del punk rock. Este era el de Vampiresa de Mujer.
1: Sí, amor guay.
0: Doncs els Hammen fan una cover del tema del bo de Jonathan titulat Chick Racket. Anem a sentir-la de Hammen, ja, hòstia, ja.

De puta mare, seguim aquí al Moment Cover amb Brad Marino, un habitual del programa, ja que sóc molt fan del seu power pop contagiós. Músic hiperactiu, multiinstrumentista i membre de bandes com The Connection, The New Trocaderos o Tommy and the Rockets. En solitari també té una bona discografia que va ampliant dia rere dia i on no falten les covers com la que posarem avui. Es tracta d'una cover del tema Another Sad Lonely Night, que és un clàssic del 50 original de Bobby Fuller Fur, que porta sense dificultat al seu terreny. En aquesta ocasió compta amb la participació de dos aliats, Joe Queer, líder dels The Queers, i Geoff Dahmer, membre de The Connection. Anem a escoltar-la. Another Sad Lonely Night, Brad Marino.

0: veces oigo ruidos por la noche y me asusto. Creo que hay un fantasma en mi armario.
1: Escúchame bien, hijo. Los fantasmas no existen. Caso cerrado.
0: ¿Y qué existe que asuste tanto?
1: ¿De verdad quieres saber lo único a lo que deberías tenerle miedo?
0: Sí, quiero saberlo.
1: Vudú.
0: ¿Vudú?
1: Sí, vudú. Esa mierda te vuelve majareta. Y es 100% real. Prométeme que nunca irás a Haití.
0: Te lo prometo, papá.
2: El vudú es lo único cierto que hay. I anem ara amb American Sharks. M'estaven esperant amb els braços oberts i les guitarres en l'aire per tornar-me boig amb el seu tercer disc d'estudi titulat Not Dead Yet. Aquesta banda es forma el 2013 en format power trio, a la vella usança i maneres el més analògiques possibles. Aquest mateix any publiquen el seu debut homònim, que ja els permet obrir concerts

Sí, senyor, seguim. Victorious va ser el quart llarga durada de la banda australiana Wolf Mother, que va ser llançat el 19 de febrer de 2016. Andrew Stockdale, líder i únic membre fix de la banda, va escriure totes les cançons i va gravar totes les veus, guitarres i baix, sent ajudat només als teclats i les bateries. A Victorious, Stockdale ofereix una mostra més del seu rock mastodòntic, que remet clarament a bandes setenteres com Led Zeppelin, Black Sabbath, Blue Cheer o fins i tot Iron Butterfly o similars. Wolf Mother havien debutat 10 anys amb un disc homònim que va tenir un èxit espectacular que no es va repetir als següents treballs, potser perquè es va perdre la novetat, la sorpresa, o més probablement perquè tot i tenir els mateixos elements la fórmula no funcionava tan bé i els discos són més irregulars. Això passa també amb Victorious, tot i que no és un mal disc ni molt menys. Anem a escoltar un tema, el tema que obre el disc i que porta per títol The Love That You Gave, Wolf Mother.

Piper Keenan és el líder de Corrosion of Conformity. Qualsevol que porti mitja vida amb això coneix aquesta banda. Molts han estat els avatars del grup, sobretot els últims temps on van patir la trista desaparició el 2020 de l'explosiu Red Malin, membre originari i sempre fidel al projecte darrere de la bateria. Així com la marxa amistosa el 2024 d'un altre membre de ple dret, el baixista Mike Dean. Van saber refer-se i rearmar-se per continuar el seu compromís en Corrosion i no deixar morir a una de les bandes més importants i carismàtiques del crossover de principis dels anys 90. Ells han tret disc aquest 2026 titulat Good Good Bad Men i d'aquest nou àlbum sentirem el tema titulat Final Down, Corrosion of Conformity. Vamos pa allá.

Molt bé, seguim amb una banda de blues rock d'aire setenteros, influència Southern, procedents de West Virginia, amb el nom de Stone Machine, formats per Jason Mays a les veus, Dirk Blevins a la guitarra, Jamie Hall al baix i Jeremy Hall a la bataca. Entre les seves influències es mencionen a Bad Company, Free, Lynyrd Skynyrd o ZZ Top. Em costen tres llançaments discogràfics, dos LPs al 2012, Stone Machine i American Honey, i un tercer al 2014, Rock I'm Dead, que deixava clar les intencions de la banda. Anem a escoltar un dels temes d'aquest Rock I'm Dead de 2014. Això es diu Rock and Roll Star Stone.

Els Motor Sisters són en Jim Wilson, de Mother Superior, Scott Ayan, de Anthrax, Pearl Adai, esposa del mateix Ayan i filla del desaparegut Mil Loaf, en Joey Vera, de Armored Chain i Face Warning, i John Tempesta, ex-bateria de The Cult. Ells són els integrants d'aquest supergrup que van llançar el seu relatiu debut discogràfic. Tenen un primer àlbum amb cançons sobrants de Mother Superior, sota el nom de Get Off, i tret per Metal Blade Records. Així que suposo que aquest serà el seu primer LP oficial. Anem a sentir d'aquest debut el tema titulat A Hole, Motor Sister. No sé ni lo que digo ya.

0: Yeah, doncs arribem així al final del Sonic Reducer d'avui.
1: No!
0: Sonic número 332. Avui a la que és Fira de Sant Isidre, a veure si ara podem trobar un lloc de cent per aparcar i tomar-nos una fresca i unos pinchos morunos. Aquí aquests tres homes, Rafa, a los micrófonos,
2: que huele el chotuno aquí ya.
0: I Loren a los berridos. Salutacions i abraçades als absents de dia, Jordi Arita, i un petó i una abraçada molt forta també als oients habituals. I res, poca dia. Tornem en un parell de setmanes si res no es torça. No sé si el Rafa té alguna cosa a afegir.
2: No, presenta tanca ja que esto huele a chotuno ja.
0: Huele a chotuno? Huele a cerrado. Doncs bé...
2: Massa testosterona aquí.
0: No, doncs avui... Avui marxem amb una balada de ni més ni menys que dels Judas Priest, que també tenen temps per moments tendres. El tema en qüestió estava inclòs en el seu disc Sign After Sin, del 1977, un disc que contrastava de manera destacada les balades amb el heavy metal progressiu. Aquesta cançó en concret la va escriure Rob Halford i Glenn Tipton. Potser l'hauria d'haver posat una mica més endavant, perquè es diu Last Rose of Summer. En fi, que sigueu molt feliços, ens trobem aviat. Vinga, llarga vida al rock and roll, nois.
2: S'estimem! Adiós.

0: la veu. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. El Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en la final disputada a Oslo. Eva Pajor amb un doblet i Catacoll amb diverses intervencions de mèrit han estat les principals artífecs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Barayuelo ha posat la cirereta amb 2 gols més al tram final del partit. D'aquesta manera, l'equip de Pere Romeu recupera l'hegemonia europea i es treu així l'espina de la derrota viscuda l'any passat en la final davant de l'Arsenal. I l'incendi d'un autocar a la C31 a l'altura de Badalona s'ha controlat s'ha controlat uns minuts després de les 7 de la tarda. L'incident ha obligat a tallar la via en els dos carrils de la marxa durant uns 30 minuts mentre arribaven els serveis d'extinció d'incendis dels bombers de la Generalitat, que hi han desplaçat 5 dotacions. Segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha constància de ferits, ja que els passatgers del vehicle han pogut sortir pel seu propi peu. A hores d'ara, la circulació ha quedat restablerta en sentit Barcelona i en sentit Mataró. Hi ha un carril obert. D'altra banda, també està tallada la BB-5301 a Brull a causa d'un altre accident. I seguim amb successos, perquè un home ha mort aquest migdia en un accident de parapent a prop de la zona d'enlairament d'Àger a la Noguera, segons han informat els bombers de la Generalitat, que han estat alertats minuts abans de la una. Una infermera que es trobava a la zona ha començat les maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència quan han arribat, però no han estat suficients per salvar-li la vida. D'altra banda, els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractaments d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui les vexacions, tortures i agressions sexuals denunciades pels activistes.
2: No permetrem que això quedi impune, que aquestes agressions i aquestes tortures contra ciutadans del nostre país quedin impunes. I això no ho permetrem de cap de les maneres. I, per tant, volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables.
1: A més, Urtasun també ha denunciat el silenci per part dels grups del PP i Vox envers la flotilla. I tanquem amb cultura, perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo ja han arribat a la cerimònia de clausura del Festival de Cannes, el que significa que probablement recolliran un premi per la pel·lícula La Bola Negra. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol estaria premiat al festival després de l'èxit de Cirat a l'edició anterior. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre amb totes les emocions de l'esport català. I avui en som moltes per la quarta Champions que ha aconseguit el Barça femení, guanyant 4-0 l'Olímpic de Lió. I ara mateix, amb aquesta jornada final, a la primera federació masculina, on tres equips catalans se l'estan jugant ja partits en temps afegit. Temps afegit a Can Dragó per l'Europa Eivissa. Jordi Cochran.
2: Minut 96, hi ha hagut 11 minuts de temps afegit. L'Europa que guanya per 3-2 contra l'Eivissa. Una Europa que té a tocar aquesta classificació històrica per la promoció d'ascens a la segona divisió. Un partit que s'està encaminant en aquesta recta final en què el públic està animant tota l'estona a l'equip de Dai Benítez per aconseguir aquesta fita. A més, també ja ha acabat el partit de l'Algeciras, que ha perdut un dels perseguidors de l'Europa, el Cartagena, que està empatant contra el Betis. Això ho té a tocar l'Europa. Queden 4-5 minuts mal comptants perquè acabi aquest partit. Recordem, temps afegit, estem ja. L'Europa que guanya per 3-2 l'Eivissa.
1: Doncs ara tornarem també cap allà quan acabi el partit. I com estan les coses a Alacant? Acaba el partit del Nàstic, Tere.
3: Doncs acaba de finalitzar ara mateix el partit, celebració i abraçades per part dels aficionats i també dels futbolistes del Nàstic de Tarragona. Ara Dani Rebollo va cap a Moy Delgado, li besa el cap amb Omar Montalvo plorant a terra. L'han d'aixecar perquè es recuperi el de Riudoms. Ha estat bé, han estat unes setmanes de màxima tensió també en el partit d'avui, on el Nàstic ha estat durant molts minuts en descens a segona federació. Acaba el partit aquí, el Rico Pérez, els futbolistes van cap a l'afició per celebrar aquesta permanència. Un Nàstic de Tarragona que ha suat per poder empatar el partit, ja que l'Hèrcules al minut 15 de la segona s'avançada en el marcador, obre amb gol de Fran Sol el pitici de l'Hèrcules, un golaç al minut 60 del francès Kylian Abdallah ha posat les coses amb empat a un resultat, un marcador que el Nàstic
1: se'ns ha tallat. Hem perdut la comunicació, crec, amb la Tere Ortega, però en qualsevol cas ha empatat el Nàstic 1-1 al camp de l'Hèrcules. Ara mateix, això combinat amb la resta de resultats, està perdent el Torremolinos 2-1, està empatant el Betis a Cartagena 2-2, està perdent el Tarazona 2-0 amb el Sabadell. Per tant, ara mateix el Nàstic seria 14, o sigui, fins i tot acabaria amb una miqueta més, amb dos punts més que la zona de descens. Ara mateix acaba el partit de la Tarazona, per tant, acaba el partit del Sabadell, Anna.
4: Sí, el partit del Sabadell s'ha acabat emportant la victòria per 0-2, un Sabadell que ha acabat guanyant en els darrers instants. Recordem, anava 0-0 al marcador i el 88 i el 90 ha marcat el mateix home, Pinto.
1: Tornem cap a Can Dragó, Jordi, perquè em sembla que es desferma la festa grossa.
2: Can Dragó que salta, que bota, que anima, i és que l'Europa que està guanyant el seu partit per 3-2 davant de l'Eivissa encara en temps afegit, queden 2-3 minuts per arribar als 11 que ha afegit l'àrbitre, però els perseguidors de l'Europa que ja han acabat els seus partits, Cartagena que ha empatat a 2, Algeciras que ha perdut, i en el moment que aquests dos equips han acabat els seus partits, la banqueta de l'Europa que ha fet una rotllana, que ha començat a celebrar aquesta classificació, i a més també Can Dragó que s'anima encara més perquè sap que és equip de promoció d'ascens a segona divisió.
1: Doncs de seguida acabarà aquest partit, però ara ja passi el que passi amb aquest empat de la Cartagena, amb aquesta derrota de l'Algeciras, doncs no hi ha volta de full. L'Europa serà equip de play-off, acabarà com a cinquè classificat i per tant jugarà contra el segon de l'altre grup, que serà sí o sí el Celta Fortuna, perquè el Zamora ha perdut el seu partit. Per tant, Europa, Celta Fortuna, el play-off a partir de la setmana vinent amb l'anada a Can Dragó i la tornada a Terres Gallegues d'aquí un parell de setmanes. El Sabadell, amb la segona plaça que ja ha tancat amb aquesta victòria a última hora, jugarà contra el cinquè, que ara mateix seria el Baracaldo, però compte, perquè està empatant el seu partit, i el Real Madrid-Castilla també té els mateixos punts, està empatant també el Real Madrid-Castilla, per tant, si hi hagués un gol en un d'aquests partits, doncs podria ser un altre el rival del Sabadell, però a aquesta hora el Baracaldo seria el rival de la Sabadell, i veurem si acaben ja també els altres partits. Efectivament ha acabat el partit del Betis i per tant el Nàstic ara sí o sí està salvat, perquè també acaba el Juventud Torremolinos. Per tant, podem dir que el Sabadell manté la segona plaça, jugarà el playoff, l'Europa manté la plaça de playoff i per tant jugarà també aquesta playoff d'ascens a segona divisió, i que el Nàstic se salva. Jornada absolutament rodona per als interessos dels tres equips catalans de Primera Federació. Són les 8:35.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, en espera que acabi el partit a l'Europa, s'està revisant un possible penal a favor de l'Ibiza, anem avançant i parlem també de la primera divisió, perquè avui tenim una jornada on se la juga el Girona.
4: Sí, esperem que segueixi també la jornada per als equips catalans i el Girona pugui aconseguir l'anhelada permanència. Juga a partir de les 9 a Montilivi davant l'Elx, l'equip ja ha estat rebut com si fos una autèntica final, i esperem doncs que el Girona a partir de les 9 pugui aconseguir aquesta permanència. Si aconsegueix la victòria davant l'Elx, doncs l'hauria aconseguit. Això sí, el conjunt de Mitchell depèn de si mateix. També juguen a les 9 els altres dos equips catalans. El Barça juga a Mestalla i l'Espanyol rep la Reial Societat.
1: Doncs vinga, ara parlem i escoltem protagonistes, però tornem a Can Dragó. Acaba el partit a l'Europa, Jordi.
2: Ara ja sí, l'eufòria, l'alegria que és completa sobre la gespa, els jugadors de l'Europa que salten, que ho celebren, l'afició també que anima, i és que ha acabat el partit. L'Europa que ha guanyat per 3-2 davant de l'Eivissa en aquesta última jornada del campionat, una victòria que certifica la classificació pel playoff descens a la segona divisió. Ara mateix l'equip de l'Europa celebrant-ho en el cercle central, i és que és un moment d'alegria. Tot el treball de tota la temporada té la recompensa, té el premi d'aquest fet històric pel conjunt gracienc, un equip que debutava la categoria i ho fa més a més classificant-se pel playoff. Ara per això, després d'aquesta celebració, intentarem parlar amb protagonistes sobre la gespa de Can Dragó perquè puguin valorar aquest fet històric per l'Europa. Victòria del conjunt escapolat, 3-2, classificació pel playoff.
1: Perfecte, doncs ens demanes pas, Jordi, quan hi hagi possibilitat d'escoltar protagonistes. Fins ara.
2: Fins ara.
1: I com dèiem, a primera sala juga el Girona, ha de guanyar sí o sí a l'Elx, perquè si no se'n va de pet a segona divisió. La salvació només passa per guanyar l'Elx, no depèn de ningú més. Mitchell, el tècnic de la Girona, es veu preparat.
5: Estem bé, estem preparats per el partit, i és una final a casa nostra, a la nostra gent, i està tothom està preparat, hem fet una bona setmana i disponibles per el partit de demà. Sí, no, l'afició està en nosaltres, és el jugador número 12, necessitem molt a la gent, però nosaltres també hem de posar lo nostre al camp i ser capaços de que l'ambient sigui increïble a favor nostre. En el joc, en la intensitat, en l'agressivitat, en l'energia necessària de jugar mirant cap endavant. I això és el que hem demanat als jugadors, ells estan convençuts, tothom està convençut de que són capaços de donar la nostra millor versió, i 95 minuts per fer una victòria que seria fer història per nosaltres.
1: Doncs a veure si arriba aquesta victòria a partir de les 9 del Girona sobre l'Elx. A la mateixa hora el Barça, que doncs visita el camp de la València en l'últim partit de Lewandowski, amb la Lliga ja guanyada i amb un Hansi Flick que ja comença a pensar en el futur.
6: Estem fent el nostre camí i de moment molt exitós, amb 5 títols. Però encara tenim la gana per aconseguir-ne més. Això és el que volem. Hem de millorar l'equip i l'ambient que l'envolta, perquè és important per al futur del club.
7: Estic
6: 100% compromès per guanyar més títols. Tothom tenim el somni de guanyar la Champions. Treballem per això. Sé que no serà fàcil, però és un gran objectiu per nosaltres.
1: I de la seva banda, l'Espanyol, que vol acomiadar-se de la seva afició davant de la Reial Societat, ja amb la salvació sota el braç i buscant una tercera victòria seguida. Això diu Manolo González.
8: Bueno, demà nosaltres sortirem a guanyar, intentar acabar la Lliga amb tres victòries consecutives, que seria una bona manera d'acabar. També acabar davant l'afició guanyant, penso que seria bonic. I sobretot demà fer un bon partit, anar pel partit des del minut 1, i l'actitud i la mentalitat que tenim dins del vestidor és aquesta, la mateixa. No hem parlat res del tema, l'última paraula la té sempre el club, això sempre ho he dit, el club està per sobre d'entrenadors, de jugadors i de tothom. Llavors el club és el que té la darrera paraula i no toca parlar d'això ara mateix. El menys important ara mateix és el meu tema, el tema important és el partit de demà i fer un bon partit i guanyar. No, l'altre ara mateix no té cap importància, ja tens de sobres per tractar-ho.

0: Vinga, 8 i 41 minuts. Parlem també del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina. Demà l'Ona Sant Adrià podria aconseguir l'ascens.
1: Un ascens que s'uniria, si fos així, al Barça, perquè és l'únic equip català que queda en aquesta categoria. Recordem, van baixar l'EM i també l'Europa. L'Ona Sant Adrià té una bona renda del partit d'anada. Va guanyar la Reial Societat B per 4-1. I demà, a les 12 del migdia, doncs, jugarà al camp de la Reial Societat B per intentar, doncs, segellar aquest ascens.
0: Doncs, de seguida escoltem a Miqui Joel, a Miqui Uller, el seu tècnic, però abans parla Alexia Putellas. Veurem si ha estat avui l'últim partit de la capitana amb la samarreta blaugrana. Anem a veure què diu els companys de Tres Caps.
2: Per aquesta quarta Champions, sentiments ara mateix?
3: Molt contenta, molt feliç, difícil d'explicar, amb un buit molt gran també, causat per la felicitat, per aconseguir tots els objectius que ens hem marcat aquesta temporada. Molt feliç per tothom, per tots els que formem part d'aquest equip, per cada un dels culers que s'han desplaçat aquí, pels que estan a Barcelona, perquè estan a Mollet, per suposat, que sempre m'ajuden, per totes les nostres famílies que han estat sempre, no sé, per tothom, molta felicitat.
2: De què estàs més orgullosa avui?
3: Del que estic més orgullosa? Parlant futbolísticament, del pla de partit que crec que ha sortit tal i com el míster ens havia indicat, primera part de tenir el partit controlat, encara que potser tampoc amb molta pilota, però sí amb la que jugués a el que nosaltres volíem, i després anar a la segona part, doncs, a matxacar-les, perquè sabíem que elles deixarien forats i baixaríem, i al final crec que hem vist que som un equip capaç d'adaptar-nos a qualsevol situació, intentar tenir controlats tots els registres, i crec que s'ha demostrat en el partit d'avui.
2: Què representa aixecar, tu com a capitana, aquesta Champions? Ja n'has aixecat, però què representa quan aquest moment que et donen el trofeu i que l'aixeques amb les companyes? Què sents?
3: Doncs un privilegi, sobretot per representar aquest grup, però per aixecar-la amb la Marta Torrejón. A principi de temporada li vaig dir que les aixecaríem totes, que ho faríem possible, que confiéssim, que volia aixecar-la amb ella. Ha estat un exemple tota la temporada. Ha tingut moments personals difícils i ha estat un exemple en tot, a dins del vestuari. Quan ha tocat jugar és un exemple i bueno, ho ha estat tota la seva carrera, però aquest any ha donat una classe.
2: Quatre títols en joc, quatre títols per al Barça. Què representa?
3: Representa que ho hem guanyat tot, que sempre s'ha de confiar en aquest equip, en aquestes jugadores, perquè han vingut moments més complicats, sobretot al principi de temporada, amb les lesions, potser amb alguns dubtes en quant a nosaltres, però sempre responem, sempre tenim energia, som culers, i això et dona aquesta energia extra que a vegades, doncs, també és necessària en el moment de temporada, i avui s'ha vist.
2: No preguntaré què has decidit, quan sabrem què faràs l'any que ve.
3: Ja ho veureu.
2: Molt bé, Alexia, enhorabona. Gràcies, amb aquest ja ho veureu, Alexia.
0: Podeu... Doncs ja ho veureu, diu Alexia, la Laura Brugués de 3CAT. Ja ens fa patir, eh? Ens fa patir, Anna.
1: Sí, admiració profunda, per Alexia, veurem què acaba decidint.
0: Veurem què és el que diu. En qualsevol cas, doncs una altra parella per la reina de la família blaugrana, doncs amb 40.000 milions de títols ja en el seu currículum, un altre més. Si marxarà amb un altre Champions sota el braç, que seria també una manera bonica de fer-ho. A tot això estàvem parlant, com dèiem, del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina, aquesta final tornada que juga demà Ona Sant Adrià al camp de la Reial Societat B a les 12, amb 4-1 a favor del partit d'anada. El tècnic Miqui Uller veu així el partit.
4: Crec que és molt important intentar treure un bon resultat i ficar gol molt d'hora, que això ens dona un avantatge, com tu dius. És molt complicat que aquest equip li diguis que sigui Marrategui, però bueno, ho veurem també amb elles, que també m'agrada molt la seva opinió, al final són les que juguen, i veurem a veure què passa.
0: Bé, Vinga, 9:15 de la nit. Mare meva, quantes emocions en aquesta vespre nit de dissabte i les que viurem també demà. I a més, a les televisions locals, en el play-off d'ascens a segona federació masculina, partits de tornada de la primera eliminatòria.
1: Sí, tenim dos equips que podríem dir que tenen una mica encarrilada l'eliminatòria perquè van guanyar en el partit en el primera, amb l'anada, podríem dir, i els dos van guanyar fora de casa. Per tant, resoldran l'eliminatòria a casa. Són el Cornellà i el Badalona. Cornellà s'enfronta al Vilanova, va guanyar 0-1 en el partit d'anada, i el Badalona s'enfronta a l'Hospitalet, va guanyar 0-2 en el partit d'anada.
0: Doncs el Cornellà que defensarà aquest 0-1 davant del Vilanova, 12:45, televisions locals i plataforma La Xarxa Més. Així ho veuen el tècnic del Cornellà, Ignasi Sanabra, que defensa aquest gol de renda, i Albert Selma, jugador del Vilanova, que vol remuntar.
5: Ellos tienen que venir aquí a ganar, creo que es lo que harían independientemente del resultado de la ida, y me imagino un partido donde, donde ellos tengan que llevar la iniciativa y nosotros esperar nuestros momentos para poder resolver la eliminatoria. Vamos contra el equipo más defensivo del playoff. Creo que nosotros, estando por detrás del balón, estuvimos cómodos, esperando nuestro momento, y ahora a ser inteligentes, a no dejarnos llevar por las emociones y a plantear un partido que nos convenga, esperando nuestro momento.
6: Sí, bueno, es un playoff. La gent... En juguem... Tot el que estem jugant és molt gran, tota la temporada. I bueno, el rival no ens deixa cometre cap ocasió, és normal. Mira, el seu gol és una acció tonta que mal refugi, mira, cap a dins, bueno. A la tornada, pues, a veure què podem fer, hem de remuntar, ho tenim molt clar, anirà per la victòria i res. Ja ho sabia, a més tenen el factor camp a favor, bueno, és el que hi ha. Intentar no desesperar-nos i a fotre gols.
0: Doncs a 9:45 aquest Cornellà-Vilanova amb 0-1 a favor del Cornellà de l'anada, i a les 6 el Badalona-Ospi amb 0-2 en aquest cas pels escapulats, amb un bon marge. Amb tot, el seu tècnic Miquel Azparren no vol confiances, i el de l'Ospi, Sergio Juste, confia en la remuntada.
7: Ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la... En cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien, pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
8: La portes a dins, tothom hi creu. Penso que és un partit trampa una mica, un 2-0, i al final, pues... Pues bueno, si fiquem un gol als primers minuts i aconseguim aquest repte de tenir-los en tensió amb ells també, i això, sobretot confiar, i demanem també a l'afició també i els que vinguin al camp que també ens ajudin. Hem d'anar així, al final no hi ha una altra manera de poder treure-ho.
0: Vuit i 48 minuts, vinga, avancem i parlem també del play-off d'ascens a tercera federació masculina. Avui es juga l'anada de les semifinals.
1: Sí, ens falta saber quin serà el tercer equip que pujarà. Recordem que el Martinenc i el Sant Joan Atlètic Moncada, doncs, ja han pujat, queda un equip i estem en joc en aquestes semifinals. Els partits d'anada, Rubí, Poble de Mafumet, ha acabat amb empat a 1, i tenim en joc l'altre duel entre el Sant Mauro i el Prat. De moment està guanyant el Prat per 0-1.
0: Doncs així estan les coses en aquest partit. Abans, com dèiem, en un altre partit que també hem pogut seguir a l'enjoc, en aquest cas a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, el Rubí, que ha aconseguit empatar finalment davant de la Pobla de Mafumet, que ha tingut moltes ocasions per guanyar. Ràdio Rubí, Siscolara.
9: Unió Esportiva Rubí i Pobla de Mafumet decidiran l'eliminatòria d'ascens a la tercera ref a Tarragona el pròxim dissabte, després de l'empat a 1 en el partit disputat al municipal de Can Rosés. Primer temps per al conjunt local, que ha sortit molt millor amb aquella intensitat que et dona a jugar com a local, i d'aquesta manera ha arribat amb claredat a la porteria de Nahuel, però el porter tarragoní que ha pogut salvar els seus en un tram en el qual la Pobla ha millorat en el joc, igualant les forces, un parell d'arribades i en una d'elles penal clar, i Samper que feia el 0-1 als 23 minuts. A partir d'aquí, de nou domini d'una Unió Esportiva Rubí que ha gaudit de bones ocasions, però que ha arribat al descans amb el 0-1 en el marcador. A la represa, el partit ha estat més aviat dels de Tarragona, que han controlat al mig del camp i han tingut bones ocasions de gol, però En una de les escasses arribades de la Unió Esportiva Rubí, la sort se'ls ha aliat amb una rematada de Beamuth en la seva pròpia porteria. Evidentment que no volia, volia refusar, però la pilota se l'ha ficat en la pròpia porteria i d'aquesta manera arribava l'1-1. Fins al final del partit, tres ocasions clares amb un Rafa Leva que ha estat espectacular per la Unió Esportiva Rubí i un Nico que ha tingut una última però ha relliscat. Amb l'1-1, tothom cap a casa i ja pensar en un dissabte del qual se n'esperen emocions fortes. Serà a la Pobla de Mafumet a partir de les 7 de la tarda.
0: 8:51 minuts i vinga, més play-off d'ascens a Lliga Elit, en aquest cas, anada de les semifinals.
1: Sí, aquí ja tenim a tres equips que han pujat de categoria, són l'Argenton, el Singerlin i el Martorell, i ara tenim, doncs, entre els segons millors i el millor tercer, doncs, que s'estan jugant aquestes semifinals. Tenim una semifinal que és la de la Igualada Turopeira, que s'ha jugat el partit avui, ha guanyat amb ha acabat amb victòria de l'Igualada per 2-1.
0: Doncs en aquest Igualada Turó de la Peira, que hem pogut seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, després del partit escoltàvem a Dani Andreu del costat igualadí i a Manu Gràcia del Turó de la Peira.
10: Bé, doncs la sensació de que portem poc premi pels mèrits que hem fet. Jo crec que era un partit per guanyar-lo, inclús jo veia més a prop el 3-0 que el 2-1, però bueno, és futbol i la veritat és que han aprofitat molt bé la seva ocasió. I res a dir, vull dir que ara doncs a anar al turó a defensar aquesta petita avantatge.
11: Sabemos la dificultad de venir Igualada, de ser contra los mejores locales de la categoría, con jugadores diferenciales. Nosotros somos dividido la eliminatoria en mini partidos, sabemos que a 180 minutos somos mejores y vamos a conseguirlo en casa, porque nosotros en casa somos un equipo muy poderoso y el objetivo es salir vivos de aquí. Al final, la segunda parte nos han dominado, nos han cansado, nos han hundido. Pero bueno, el equipo no se rinde, el Turó nunca se rinde. He visto cómo celebra el 2-1 como si fuese una victoria. Esto es el ADN Turó, esta es la identidad que tenemos. Lo valoro como positivo, al final sale vivo de una eliminatoria ante el equipo más poderoso del playoff. Y la vuelta del Turó, como se dice en los tópicos, 90 minutos son muy largos.
0: I a tot això, demà diumenge jugarà l'altra semifinal.
1: Sí, l'altra semifinal d'aquest play-off d'ascens a Lliga Elit la juguen el Palamós i el Viladecans en aquest partit d'anada que serà a partir de les 5 de la tarda.
0: Vinga, 8:53, escoltem una altra de les grans protagonistes, vigolejadora Salma Palayuelo Trescat.
2: Bona, felicitats. Què representa aquesta Champions?
12: Muchas gracias. Representa pues, todo el trabajo que hemos hecho durante toda la temporada. Estoy muy orgullosa de todas, del equipo que tenemos, de la ilusión que le hemos puesto y el trabajo, y hoy es un día bueno para celebrar con todos.
2: 4-0 amb dos gols de Salma Parayuelo. Què representa també per tu haver marcat aquests dos gols d'aquesta gran victòria?
12: Para mí esto es un sueño con este equipo, lo que te digo, toda la temporada trabajamos para esto, para un día como hoy y lograr el objetivo junto a ellas y de esta manera lo va a recordar toda mi vida.
2: Què us ha dit Pere Romeu al descans? Perquè la segona part el domini del Barça ha estat absolut.
12: Bueno, sobre todo que consigamos tener un poquito más de balón, que creo que en primera parte igual nos ha faltado, y que aprovechábamos los espacios, que seamos finas en los últimos metros, creo que así se ha dado y hemos podido meter goles.
2: Salma, escolta, 4 títols en joc.

0: a tota la temporada de l'Europa, va, Jordi.
1: Amb un dels jugadors més feliços de l'Europa ara mateix, Jordi Cano, autor d'un doblet en el dia d'avui, en el partit més important, ha aparegut el pitxitxi de l'Europa. Victòria escapolada, Jordi. Com valores aquesta victòria, aquesta classificació pel playoff?
2: Doncs una victòria de 10, com ha sigut la temporada, no? De 10, perquè crec que no hem sortit a zona de playoff i per un equip que ens treuen al nostre camp i la majoria cobrem com el que menys de tota la Lliga, doncs té un mèrit espectacular.
1: Un mèrit espectacular. Quan començava aquesta temporada t'imaginaves que amb l'Europa, amb l'equip del teu cor, la temporada que has fet individualment i a més aconseguir aquesta classificació?
2: Bé, jo vaig tornar aquí a l'Europa després d'una sortida que no em va agradar bé, no em va agradar per aquestes coses, no? Per triomfar, per donar alegries a l'afició i així ha sigut.
1: I les dues últimes, temporada golejadora la teva, espectacular. No sé si pràcticament tens la sensació que ocasió que tens, ocasió que va dins.
2: Bé, bueno, de moment està sortint tot de cara i al final és tot gràcies als meus companys que són molt bons.
1: I l'última pregunta, la setmana que ve comença el playoff. Quin és l'objectiu de l'Europa?
2: Doncs ara l'objectiu és pujar. O sigui, el que vingui aquí a rebentar-los i anar per ells.
1: Doncs les paraules de Jordi Cano dient que l'objectiu de l'Europa ara és aconseguir l'ascens a la segona divisió.
0: Doncs el rival serà el Celta Fortuna, perquè l'Europa ha acabat cinquè en aquest grup primer i el Celta Fortuna ha acabat segon en el grup 2, en el grup 1, volem dir. Per tant, Europa Celta Fortuna, pròxima setmana a Can Dragó l'anada de les semifinals, a la tornada d'aquí dues setmanes a Terres Gallegues. I pel Sabadell, recordem, ha acabat segon el seu grup i per tant jugarà contra el cinquè, que finalment serà el Madrid-Castilla, perquè hi ha un triple empat entre Real Madrid-Castilla, Pontevedra i Baracaldo, i el Real Madrid-Castilla, si no m'equivoco, és el qui té el gol haveràs guanyat en aquest triple empat. De seguida ho resolem. Escoltem les notícies de les 9, 9 i 3 i més esports, més emocions aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: We're just friends. So don't go look at me with
1: Ràdio Cardedeu. Són les 9.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. El Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en la final disputada a Oslo. Eva Pajor, amb un doblet i catacoll amb diverses intervencions de mèrit, han estat les principals artífecs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Barayuelo ha posat la cirereta amb dos gols més al tram final del partit. D'aquesta manera, l'equip de Pere Romeu recupera l'hegemonia europea i es treu l'espina de la derrota viscuda l'any passat davant de l'Arsenal. I l'incendi d'un autocar a la C31 a l'altura de Badalona s'ha controlat uns minuts després de les 7 de la tarda. L'incident ha obligat a tallar la via en els dos carrils de la marxa durant uns 30 minuts mentre arribaven els serveis d'extinció d'incendis dels bombers de la Generalitat, que hi han desplaçat fins a 5 dotacions. Segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha hagut ferits, ja que els passatgers del vehicle han pogut sortir pel seu propi peu. A hores d'ara, la circulació ha quedat restablerta en sentit Barcelona i en sentit Mataró. Hi ha només un carril obert. D'altra banda, també està tallada la carretera BB-5301 a Brull a causa d'un accident. Seguim amb més successos. Un home ha mort aquest migdia en un accident de parapent a prop de la zona d'enlairament d'Àger a la Noguera, segons han informat els bombers de la Generalitat. Una infermera que es trobava a la zona ha començat unes maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència quan han arribat, però no han estat suficients per salvar-li la vida. I marxem ara a Constantí, al Tarragonès, que acull demà una nova edició de la trobada de puntaires, una cita ja consolidada dins el calendari cultural del municipi. La jornada reunirà prop de 130 participants de diferents punts de Catalunya. Des de Constantí Ràdio ens ho explica Noelia Silva.
4: La trobada començarà a les 10 del matí al carrer Major amb l'arribada de les puntaires. Mitja hora més tard es farà l'esmorzar i al llarg del matí es podrà veure el treball de puntes a coixí en directe. A les 11 hi haurà una actuació de balls de cercavila per amenitzar la jornada i a 12:15 es farà l'entrega de detalls commemoratius. Carme Cardenàs és membre del grup cultural Mestresses de Casa.
5: La trobada de puntaires que es farà diumenge dia 24... reunirà a associacions de diferents llocs de Catalunya. Bueno, esperem un dia solejat i que tinguem un bon diumenge amb les puntaires. En total serem unes 130 aquest any.
4: Des de l'organització destaquen la bona participació i el caràcter festiu d'una trobada que any rere any posa en valor aquesta tradició artesanal de la punta de coixí.
3: I en els esports comença aquesta hora l'última jornada de la primera divisió, on el Girona es juga la permanència a Montilivi davant l'Elx. Als gironins només els hi val la victòria. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
6: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de deu de la nit, som els de l'enjoc. Darrera mitja hora del programa. Continua el 0-0 a Montilivi. El Girona buscant el gol que li doni la permanència a primera divisió. Vinga, completem la informació de l'handbol que ens havia quedat pendent, perquè havíem de parlar també de la fase d'ascens a Divisió d'Honor Plata Femenina, partits de la segona jornada d'avui dissabte.
2: Sí, aquests partits dels dos equips catalans que formen part d'aquesta fase de play-off són la Japó Mataró i el Sant Cugat. El Mataró ha perdut 24-19 davant del Màlaga i el Sant Cugat ha guanyat davant l'Erenza per 19-27. En els partits d'ahir, el Sant Cugat havia guanyat 21-29 i el Mataró havia guanyat 33-27. Demà hi haurà l'última jornada d'aquestes fases d'ascens. El Sant Cugat s'enfrontarà al Ciudad Jardín i el Mataró, doncs veurem qui s'enfronta, perquè ja hauria classificat si aconsegueix amb aquesta doble victòria.
1: Doncs volem saber com ha anat el partit d'avui del Mataró. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
3: El Joventut Handbol Mataró disputarà aquest diumenge la final de la fase d'ascens a Divisió de Plata, després de resoldre al seu favor el doble enfrontament amb el Màlaga Costa del Sol, tot i perdre el partit d'aquest dissabte per 24-19. L'equip mataroní afrontava el partit amb la tranquil·litat que li proporcionava la victòria el dia anterior sobre el mateix rival per 6 gols de diferència, 33-27, cosa que volia dir que fins i tot perdent per 5 gols de marge passaria al final. Aquesta sensació de tranquil·litat no ha fet altra cosa que créixer quan, abans d'arribar als primers 5 minuts de joc, les de David Verdugo s'han situat amb un clar 0-3 a favor, però les andaluses no han trigat a reaccionar i en el minut 10 ja havien igualat el marcador. A partir d'aquí, el partit ha entrat en una dinàmica de màxima igualtat, a la qual cap dels dos equips aconseguia obrir una mínima escletxa en l'electrònic. En els últims 5 minuts abans del descans, el Màlaga Costa del Sol ha fet un pas endavant i ha aconseguit en 4 ocasions col·locar-se amb 2 gols d'avantatge. A la banqueta mataronina ha començat a aparèixer el fantasma d'una derrota més enllà dels 6 gols. El descans s'hi ha arribat amb un 13-11 favorable a les malaguenyes. Aquest fantasma s'ha anat convertint en realitat al llarg de la segona part. De mica en mica, el Màlaga ha anat eixamplant el seu avantatge en el marcador i ha aconseguit empatar l'eliminatòria quan, poc abans d'arribar a l'equador d'aquesta meitat, marcava el 20-14. I no s'han acabat aquí els malsons de les mataronines. En 3 ocasions, arran del 21-14, del 22-15 i del 23-16, aquest, a només 5 minuts del final, les andaluses se situaven per davant en el global de l'eliminatòria. Però quan el Joventut era materialment amb l'aigua al coll, ha reaccionat de manera gairebé miraculosa. Parcial de 0-3, que ha fet que el marcador passés del 23-16 al 23-19 a pocs segons del final. L'eliminatòria era la butxaca. Un gol de les andaluses ha servit per arrodonir el 24-19 definitiu. Aquest diumenge, a partir d'un quart de dues, les mataronines s'enfrontaran a l'Handbol Alcúdia per una plaça a la Divisió de Plata la temporada que ve.
1: Vinga, són les 9:33 minuts i ara mateix doncs hem de tornar cap a la primera federació masculina, on, com us dèiem, ha estat una jornada rodona per als tres equips catalans. D'una banda, el Sabadell acaba segon perquè ha acabat guanyant a Tarazona 0-2. Jugarà el play-off contra el cinquè de l'altre grup, del grup primer. Està fent-hi molt d'embolic. A veure si és el Madrid-Castilla, si és el Baracaldo, si és el Pontevedra, perquè hi ha un triple empat a la web de la Federació Espanyola de Futbol. Ja amb la classificació actualitzada, el cinquè classificat és el Real Madrid-Castilla. Per tant, a priori, el filial madrileny hauria de ser el rival del Sabadell. D'altra banda, com us dèiem, a l'Europa també s'ha classificat pel play-off. Hem escoltat de diversos protagonistes. Jugaran, en aquest cas, ja sí segur, contra el Celta Fortuna, pròxima setmana a Can Dragó i d'aquí 2 setmanes a Terres Gallegas. I l'altra gran notícia de la jornada, el Nàstic s'ha acabat salvant i la Tere Ortega, que té ja protagonista ben a prop. Tere.
4: Bona nit des del Rico Pérez. El Nàstic ha aconseguit aquí la permanència després d'un resultat que li ha estat favorable. A més, amb la resta de resultats dels partits que li interessaven, el Nàstic ha empatat a un davant de l'Hèrcules. Li ha valgut per salvar la categoria. Parlem amb el capità, Òscar Sanz. Bona tarda.
5: Bona tarda, Tere.
4: Una temporada duríssima pel Nàstic de Tarragona, sobretot aquesta recta final, i un partit també molt complicat, molt difícil. Al final final, no sé si es pot celebrar o no la permanència, però com ho heu viscut i quina valoració feu del que ha passat?
5: Bueno, la verdad que ha sido un partido muy complicado. Hemos estado por momentos bueno, en segunda red. Eso la verdad que es duro, pero bueno, nos hemos sabido rehacer. Al final pues los otros resultados han acompañado, pero lo que había que hacer era hacer nuestro partido. Creo que así ha sido. Ponemos fin a una temporada durísima desde el inicio, con muchos cambios. No hemos sabido rehacernos, pero la verdad que quitándome un peso de encima, porque al final creo que tanto el club como la gente, como vosotros, no os merecéis que este club o este equipo hubiera descendido. A partir de aquí, pues tomar otro camino y bueno, esperar que cambien las cosas para bien y lleguemos al fútbol profesional.
4: No sé si fins i tot a vosaltres us ha sorprès aquesta dinàmica del Nàstic que l'ha portat a decidir el seu futur a l'última jornada.
5: Yo solo esperaba estar tranquilo, pero en un interior, al final ser del Nàstic yo creo que implica sufrir hasta el final. Creo que así ha sido. Es que los últimos partidos parecían que eran una final, pero aún así los otros equipos seguían sumando, seguían puntuando y el último mes ha sido una locura. Lo hemos conseguido sacar. Creo que es un equipo con mucha capacidad de sufrir y bueno, feliz, contento por sacarlo y por poner fin a una temporada que ha sido muy complicada y cumplir el objetivo final que era la permanencia.
4: L'última te pregunto pel teu futur, perquè finalitzes el contracte ara al juny, per on passa el futur de l'Òscar Sanz i quina és la seva prioritat, si t'agradaria quedar-te aquí?
5: Bueno, yo este año no he querido saber nada del futuro. Creo que era un año para estar centrado. En mi cabeza no cabía la posibilidad de bajar con mi club, con el club que seré de toda la vida, siendo el capitán. La verdad que ha sido un peso muy duro. A partir de aquí, pues habrá que reunirse ambas partes. Yo soy y seré del Nàstic toda la vida. No sé si será fin a una etapa o se continuará, pero lo que está claro es que seré del Nàstic toda la vida.
4: Gracias, Oscar.
5: A ti.
4: Doncs aquí ha acabat aquest desenllaç del Nàstic, el Rico Pérez, amb aquest empat a un que li ha valgut al Nàstic la permanència. És tot des de Alacant. Bona nit.
1: Doncs felicitats a tots i totes els nàstiques, nàstiqueres, després d'aquesta permanència patida, però al final s'ha aconseguit salvar doncs, la categoria. A tot això, més coses. Futbol sala, una de les poques notícies negatives pel esport català aquesta tarda. A la Copa del Rei, el Barça s'ha quedat fora.
2: Sí, ha quedat fora. Havia empatat el partit de semifinals davant del Jaén en 2-2, però la tanda de penals del Barça no ha estat encertat i, per tant, ha estat el Jaén qui passa a la final de demà. S'enfrontarà al Càceres, al Cartagena, perdó, en aquesta final que es disputa a Càceres, aquesta Copa del Rei.
1: Així ho valorava el tècnic Javi Rodríguez.
6: Creo que el partido ha tenido dos caras. Creo que la primera parte debíamos de haber sentenciado la eliminatoria. Creo que lo justo en la primera parte hubiera sido un 4-1, un 5-1, porque recuerdo un chute de ellos que es una doble parada de Dida, que no recuerdo nada más, nosotros un larguero, el gol, varias jugadas que hemos tenido claras para meter y no hemos metido. Y luego la segunda cara es la de que bueno, hemos metido el 1-2 y cuando creo que podíamos darle un susto a ellos, a la siguiente jugada nos han empatado 2. A partir de ahí creo que el equipo lo ha intentado, ha peleado, pero el resultado justo y en el marcador justo con Jaén pues compiten bien y al final la suerte de la lotería de los penaltis les ha vuelto a favorecer a ellos.
1: Doncs els penals, un altre cop s'ha quedat fora el Barça davant del Jaén. I a la primera femenina tampoc han anat gens bé les coses a la penúltima jornada.
2: Gens, de fet el futbol sala ens porta molt males notícies perquè el Penya Esplugues ha perdut 4-0 i això fa doncs, que el conjunt català perdi la categoria. Ha perdut davant de l'Atlètic Torcal per aquest 4-0. El Mamuts i les Corts ha acabat empatant a 2 davant del Pollo Pescamar.
1: Vinga, i en waterpolo, divisió d'honor femenina, ja tenim final definida, de fet.
2: Sí, perquè s'enfrontaran a la final el Sant Andreu i el Mataró. Els dos han guanyat per la via ràpida, no han necessitat un tercer partit. Ahir havia acabat un de... Bé, s'havia disputat l'últim partit entre el Sabadell i el Mataró. Va acabar amb victòria del Mataró en 10-12. Ja havia aconseguit el seu accés al Sant Andreu, que havia guanyat el Terrassa també per aquest 2-0, com diem. Sant Andreu-Mataró a la final, primer partit 27 de maig, el segon el 30 de maig, i si fos necessari un tercer, doncs seria el 2 de juny.
1: I gerra d'aigua freda a Montilivi. Marca l'Elx. Marca l'Elx. Anem a veure ara mateix el minut, 38 minuts de la primera meitat, i en una acció a l'interior de l'àrea, controla la pilota, la rematada, mare meva, quina rematada amb cama esquerra, estava d'esquenes a porteria, i com l'ha engaltat amb l'esquerra, Gazzaniga arriba a tocar la pilota, però anava molt forta, no la pot treure, marca l'Elx, per tant es complica la salvació del Girona, que ara hauria de fer dos gols per mantenir-se a primera divisió. Tot això també ha encaixat gol l'Espanyol, 0-1 davant de la Reial Societat, en aquest cas el gol sí que és intranscendent perquè l'Espanyol ja estava salvat. I en waterpolo, com dèiem, doncs el Mataró, que s'ha classificat per la final de la divisió d'honor femenina davant del Sant Andreu, que començarà dimecres, amb un triomf ahir a Sabadell. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
7: S'ha acabat l'etapa de 9 temporades de David Palma al capdavant del primer equip femení de l'Astralpool Natació Sabadell.
8: Ha sigut un privilegi poder viure de l'esport que vaig començar a fer quan tenia 9 anys i arribar al màxim nivell com a professional a la teva casa teva, no? A la teva ciutat. Trobo que sóc un privilegiat perquè no molta gent pot tenir aquesta oportunitat, no? Que se'm va donar fa 9 temporades. Estic molt agraït. He viscut moments aquí impressionants amb l'afició, al públic, i al final em quedo amb que la gent, la sensació de que la gent m'estima, és el més important.
7: El tècnic es va endur una sonora ovació del públic de Canllong i de les seves jugadores després de caure per la via ràpida a les semifinals del play-off. Durant la primera meitat, amb el 5-2, l'Astralpool va somiar en forçar el tercer partit, però, novament, com a la Joan Serra, tot i que d'una forma no tan acusada, va pagar car un tercer quart en què no li van sortir les coses en defensa. L'assolit Mataró va remuntar en qüestió de 4 minuts i va deixar sense opcions el conjunt local, que s'ha de conformar únicament amb la Supercopa d'Espanya en una temporada, l'última de David Palma, plena d'entrebancs dins i fora de l'aigua.
1: I també a la divisió d'honor femenina, play-off per plaça europea, s'han jugat l'anada de les semifinals.
2: Sí, i de moment s'avancen el Catalunya i el Barceloneta, amb aquests dobles enfrontaments catalans. El Catalunya s'enfronta al Medi en aquestes semifinals, ha guanyat d'un únic gol de diferència, aquest de 10-11, i el Barceloneta ha guanyat per 12-17 al Sant Feliu.
1: Doncs s'avancen i aconsegueixen rendes de cara als partits, en aquest cas a casa, tant Catalunya com Barceloneta, que es podrien tornar a enfrontar, com s'enfrontaran, recordem, a la final europea de la Eurocup. A la divisió d'honor femenina també, però play-out de permanència, anada de les semifinals per l'Horta.
2: Doncs l'Horta és el representant català en aquesta eliminatòria per aconseguir la salvació. Ha guanyat 13-9 al Canoe. Això és el partit d'anada de les semifinals.
1: Bon marge, la tornada el dissabte 30 de maig, la pròxima setmana, de fet. I a la play-off d'ascens a divisió d'honor femenina, tornada de les semifinals amb aquests marcadors.
2: Sí, ja tenim la final definida, s'enfrontaran el Barcelona i el Rubí. El Rubí ja havia guanyat el partit d'anada davant del Molins per 6-10 i avui ha tornat a guanyar per 10-5. I el Barcelona havia aconseguit un únic gol de renda del partit d'anada amb el 9-10 a la piscina del Pontevedra, però avui ha guanyat de manera contundent aquest 14-11. Per tant, Barcelona i Rubí es trobaran a la final, el primer partit el 30 de maig i el segon el 6 de juny.
1: Doncs el Rubí el tenim a la final. Ràdio Rubí, si es colarà.
9: El Club Natació Rubí es veurà les cares amb el Club Natació Barcelona en l'última eliminatòria per ser equip de divisió d'honor de waterpolo femení la pròxima temporada. Arriba aquesta finalíssima el conjunt del municipal de Can Rosés després de superar la seva eliminatòria en semifinals davant del Molins de Rei 10-5 en el partit de tornada. Ja arribava aquest partit amb la avantatge del 6-10 de la primera de les cites disputada a la Baix Llobregat, i en aquesta ocasió les noies del Carlos Ligero li han volgut fer cas i sobretot doncs, des del principi decidir i decantar la balança de manera definitiva perquè no hi hagués cap dubte. Primer quart fulgurant amb un 3-0 que s'arribava a la finalització del mateix i ja obria un forat gairebé inabastable per les de Molins de Rei. A partir d'aquí, doncs, a contemporitzar una miqueta, jugar també amb els tempos, amb els descansos de les noies de cara a la pròxima eliminatòria per part d'un Club Natació Rubí que aspira a tornar a la Divisió d'Honor, la qual la va perdre la passada temporada.
1: Doncs veurem si ho aconsegueix davant del Barcelona. Vinga, i a la Divisió d'Honor masculina, final, primer partit a la millor de 3, demà diumenge.
2: Demà diumenge, a la 1 de la migdia, s'enfrontaran el Barceloneta i el Sabadell.
1: I a la playoff a la plaça europea, anada de la final.
2: Anada de la final la juguen Sant Andreu i Mataró, i de moment el Mataró s'avança amb una bona renda de gols per al partit de tornada, ha guanyat a 7-12.
1: I d'altra banda, també en aquesta Divisió d'Honor masculina, el playoff de permanència, primer partit al millor de 3 de la final.
2: Sí, exacte, és el millor de 3 i de moment és el Catalunya qui agafa avantatge, ha acabat guanyant el Boadilla per 16-11.
1: Vinga, 9:46 minuts. Va, tornem cap a Can Dragó. Anem a tallar ja la comunicació allà, que al final el Jordi Cochran acabarà posant el pany forrellat a la porta de Can Dragó. Jordi, ha parlat també ja el tècnic Adai Benítez.
10: Sí, el tècnic escapulat que ja ha parlat en roda de premsa i el que ha explicat sobretot en la tònica també dels jugadors que hem pogut sentir aquí l'enjoc. Primer de tot, molt agraït i molt alegre per haver aconseguit l'objectiu històric de classificar l'Europa per segona, pel playoff d'ascens a la segona divisió, en un dia màgic que quedarà per avui en la història del conjunt graciens, segons Adai Benítez, i també com hem pogut escoltar dels jugadors ara mateix aquí a Can Dragó, que pràcticament ja no queda ningú, però la festa sembla ser que es trasllada cap al nou Sardenya, més festa pels jugadors, pels aficionats també, per celebrar aquest playoff d'ascens. Adai Benítez, el tècnic de l'Europa, que parlava en roda, pensa que ara l'objectiu és pensar en gran.
11: A 4 partits estem de un somni brutal. Fa 2 anys, quan vaig arribar aquí, ningú ens hagués dit que estaríem en aquesta situació, i la realitat és que, per molt difícil que sigui o perquè érem el pitjor equip al principi, ara estem a 4 partits del gran somni, que és poder competir a segona divisió, a la Liga Hypermotion. No hi ha paraules per això. Crec que m'agradaria sobretot agrair als jugadors i a tothom i a la gent que ha vingut, a l'esforç que han fet durant tot l'any per aguantar-nos, per viure i competir al 100% sempre, amb pujades i baixades, perquè sempre n'hi ha. Però crec que és un dia històric, hem aconseguit algo que quedarà una altra vegada escrit en una pàgina més de la història de l'Europa, i crec que això és algo molt gran que hem aconseguit.
1: Doncs l'Europa fent història, i ara deies, Jordi, que la festa es trasllada al Nou Sardenya, eh?
10: Així és, festa al Nou Sardenya, jugadors, cos tècnic i aficionats. Per tant, un dia com avui cal celebrar-ho, i així ho faran els jugadors. Un Adai Benítez que deia que els jugadors aquesta nit i el dia de demà els ha donat festa, per tant podran celebrar-ho bé, però un Adai Benítez que ell també ha dit que per això ell ja demà mateix ja es posarà a preparar el partit contra el Celta en aquest playoff d'ascens, en què els jugadors de l'Europa i Adai Benítez pensen en, per què no, intentar aconseguir aquest ascens a la segona divisió.
1: Doncs continuant fent la grossa, que absolutament res a perdre a l'Europa, que evidentment no era aquest l'objectiu a principi de temporada, i com es diria vulgarment, l'ha liat. Jordi, magnífica la feina, moltíssimes gràcies i bona nit, descansa.
10: Bona nit, i que tots els escapulats i gracians que ho puguin celebrar en un dia com avui.
1: Exacte. Vinga, no? 49 minuts, parlem també d'hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, quarts de final, segon partit a la millor de 3. Què fa en Reus i Calafell? Què fan Reus i Calafell?
2: Doncs mira, el Reus està guanyant 1-0, està dominant el conjunt roig i negre després de tota aquesta polèmica dels últims dies. Doncs s'ha avançat amb un gol de Guillem Jansà.
1: I la Voltregà Igualada, com el tenim?
2: Doncs està guanyant el Voltregà 6-4, quin partit, eh? Estava dominant el Voltregà 3-0, l'Igualada ha ajustat les coses amb el 4-3, i ara mateix aquest 6-4 està a punt d'acabar ja, però aquest partit.
1: I abans ja s'han jugat segons partits aquest migdia i aquesta tarda.
2: Sí, havia jugat el partit al Barça també, davant del Noia. El Noia ha guanyat 6-3 i envia aquesta eliminatòria. El tercer partit serà dimarts al Palau Blaugrana, 8:45 del vespre. L'altra eliminatòria entre Lleida i Liceu ja ha quedat avui vista per sentència, ja ha quedat resolta. Ha acabat guanyant el Liceu per 2-4. A l'anada, el primer partit ja havia guanyat 3-2 i per tant doncs el Liceu és el primer semifinalista. De moment, la resta de partits, ara mateix amb aquests marcadors, doncs enviarien tots a l'eliminatòria al tercer partit. Mira, ja ha acabat el Voltregà ara mateix amb aquest 6-4, per tant, davant de l'Igualada, per tant, hi haurà també tercer partit en aquesta eliminatòria.
1: Vinga, anem cap a Sant Hipòlit, ha acabat el partit, Ràdio Vic, Pep Portet.
12: Ja m'han espatllat l'exclusiva. El Voltregà, que acaba de guanyar 6-4. Havíem deixat el partit molt encarat per als homes de Jeff Rovira, 3-0, quedava poc més d'un quart per jugar-se. Hi ha hagut una expulsió, una targeta blava per Àlex Rodríguez, i en la superioritat l'Igualada, Biel Llanes, al minut 35 ha fet el 3-1 per posar emoció al partit. I a la desena falta del Voltregà, just 3 minuts després, Biel Llanes ha aconseguit amb misteri el 3-2 que posava el partit igualadíssim, però la resposta del conjunt de Sant Hipòlit ràpida, 4-2, gol de Petxi Armengol amb una gran mitja volta just un minut després del 3-2. En el mateix minut, Canyadillas, que tornava a posar l'Igualada en el partit, però dues faltes directes, una per una falta directa i la segona per la desena falta del conjunt de l'Igualada, minut 41, minut 43, les ha transformat de manera magistral Jordi Burgaia per posar un 6-3 que ara sí ja semblava definitiu. Faltant dos minuts, Marc González, un autèntic colàs amb un xut per sota les cames, ha posat el 6-4, però ja no hi ha hagut més moviment. El marcador competitiu Voltregà, que ha aconseguit la victòria, i a més ara en aquest moment s'està fent un homenatge a l'etern capità Eric Vargas, que aquesta temporada ha anunciat la seva retirada, penjarà els patins i ara està rebent el caliu i els aplaudiments del públic de Sant Hipòlit. Com bé deia, un Voltregà que no tindrà, igual que l'Igualada, massa temps per assegurir aquesta victòria, perquè dimarts a Igualada, a les Comes, tercer partit per veure qui és el rival del Barça o Noia en aquesta semifinal.
1: Perfecte. Doncs escolta'm, Pep, si tens oportunitat de parlar amb l'Eric Vargas o amb algun prota, demà ens ho expliques a la crònica.
12: Doncs sí, perquè ara estan tots els jugadors al mig de la pista, encara no hi ha possibilitat de parlar amb ningú.
1: Perfecte, gràcies, Pep, bona nit.
12: Bona nit.
1: I a tot això, el Noi ha forçat el tercer partit, Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
13: El Noia Freixenet ha forçat el tercer i definitiu partit dels quarts de final de l'Hockey Lliga després d'imposar-se al Barça per 6-3 en un Ateneu ple i entregat, que també ha homenatjat al final el seu capità, Aleix Esteller, que quan acabi la temporada es retirarà. Els saturninencs han sortit amb molta intensitat i s'han avançat pràcticament en la primera acció del partit amb un gol de David Gelmà. El Barça ha reaccionat ràpidament amb l'empat de Ferran Font, però Xavi Costa, abans del descans, signava un doblet per posar el 3-1. A la segona part, el Noia ha fet un pas més i ha ampliat l'avantatge amb gols de Xavi Aragonès i Toni Salvador, situant un contundent 5-1. El Barça, però, ha reaccionat i ha retallat distàncies fins al 5-3 en uns minuts marcats per la tensió i diverses targetes blaves. Els saturninencs han sabut resistir, tot i desaprofitar diversos 1-1 aturats pel porter blaugrana Carles Grau, i David Gelmà, ja en el tram final, ha certificat la victòria amb el definitiu 6-3. Amb aquest triomf, el Noia iguala l'eliminatòria i el passe a semifinals es decidirà dimarts al Palau Blaugrana. Escoltem a l'entrenador del Noia, Carlos Cortijo.
14: Una alegría. Necesitábamos los jugadores, el staff, la afición. Y bueno, ha sido un día grande y lo hemos disfrutado todos mucho. Sí, el equipo ha hecho partidas en todas las fases del juego. El equipo estaba muy preparado para afrontar el partido de allí, en el primer partido y este segundo, y luego está muy relacionado con el acierto. Hoy hemos tenido mucho acierto de cara a gol. Sí, es verdad que en la segunda parte del partido se ha abierto y podíamos haber incluso marcado más goles. Bueno, estamos preparados, y yo desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición.
13: La victoria ha donat pas a una motivación.

0: Penso que ho heu fet, i dimarts espero que no sigui l'últim partit i puguem tornar a jugar aquí a l'Ateneu, que és una sensació, com he dit abans, que és difícil d'explicar i és brutal.
1: Durant l'acte s'ha penjat el dorsal 4 del capità al pavelló i ja no es tornarà a fer servir. També el club ha estampat la seva imatge a la paret de llegendes del Noia, on també hi són Pedro Gil i Jordi Bargalló.
2: Doncs així estan les coses. I per cert, demà a l'hoquei Lliga Femenina comença el primer partit de semifinals, el duel català, eh?
3: Sí, el duel català, que ens assegura un català a la final. És el millor de 3 partits aquesta semifinal. De moment el primer enfrontament a la pista del Vilassana, Vilassana Palau, a 1:45 del migdia.
2: I res, estem a punt d'acabar el programa. Com dèiem, descans a Montilivi, perd el Girona.
3: Ah, perd el Girona, de moment 0-1. Ha marcat Álvaro per l'Elx i, per tant, doncs, el Girona de moment està perdent. Necessitaria mínimament 2 gols, doncs, per capgirar aquest partit i acabar, doncs, aconseguint la permanència.
2: Els altres catalans, de moment, al descans, a València 0, Barça 0 i Espanyol 0, Reial Societat 1. I a la Lliga CB està guanyant de 8 el Baxi Manresa a la pista del Gran Canària, 3:45 per acabar el partit, 72-80. No hi ha temps per més. Anna Freixa, gràcies, bona nit.
3: Bona nit, Ignasi.
2: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció, Roger Marc al control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local, i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. El Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar la final l'Olímpic de Lió per 4-0. Eva Pajor amb un doblet i Cata Coll amb diverses intervencions de mèrit han estat les principals artífexs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Barayuelo ha posat la cirereta amb 2 gols més al tram final de partit. I d'altra banda, el contacte d'un cas d'antivirus que estava aïllat a l'Hospital Clínic ha donat negatiu en la tercera prova PCR practicada. Segons ha informat el Departament de Salut, la persona es troba en observació asimptomàtica i en bon estat general i a partir d'ara seguirà en situació d'aïllament a casa seva durant 14 dies més fins a completar les 6 setmanes que marca el protocol. I ens n'anem ara fins a Valls, on s'està celebrant la 43a edició de la nit de premis d'aquesta ciutat. L'acte ha començat a les 8 al Centre Cultural del municipi. Ens porta a l'última hora en directe des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats. David, bona nit.
2: Bona nit. Des del Centre Cultural Municipal de Valls, ara mateix es fa la fotografia de família dels guardonats en aquesta 43a edició de la nit de premis, una cita ja plenament consolidada al calendari social, cultural i empresarial de la capital de l'Alt Camp. En total s'han lliurat 24 guardons distribuïts en 16 categories diferents en una nit marcada pel reconeixement a trajectòries i iniciatives destacades de la ciutat i també de la comarca. Un dels moments més esperats ha estat el lliurament del títol de la Vallenca de l'any 2026, que enguany ha recaigut en la sommelier Anna Casabona per la seva projecció professional i vinculació també amb el món del vi i en el territori. També s'ha reconegut la tasca educativa i social de l'Escola Ladioms, distingida amb el Premi a la Iniciativa Cívica. La nit de premis està organitzada per la Fundació Ciutat de Valls en la Cambra de Comerç i l'Ajuntament de Valls i s'ha pogut seguir en directe a través de TAC12. Ara hi haurà el moment del sopar relacional a peu dret aquí també a les instal·lacions del Centre Cultural Municipal.
1: Moltes gràcies, David, i com veiem ja recta final d'aquesta 43a edició de la nit dels Premis de Valls. Seguim parlant de cultura, en aquest cas al Festival de Cannes, perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo guanyen el premi a millor direcció amb la pel·lícula La Bola Negra. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol resulta premiat a aquest festival, un dels més prestigiosos del món, després de l'èxit de Cirat a l'edició anterior. I en els esports, en joc l'última jornada a la primera divisió, on el Girona es juga la permanència a Montilivi davant de l'Elx. Als gironins només els hi val la victòria, però al descans l'Elx guanya per 0-1. També juguen l'Espanyol i el Barça, els blanquiblaus perden davant la Real Societat per 0-1 i els blaugranes estan empatant a 0 amb el València. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: el capítol anterior.
1: Són uns ulls en una paret? Què és el que està veient?
2: No és ben bé. El que tu percebies com a paret, en realitat, és la seva closca. I el que s'anomena Amber Hulk té tota la intenció d'atacar-vos.
1: Amb el meu estoc, deixaré anar dues estocades ràpides intentant buscar punts febles. Serà un 16?
2: Nope.
1: Uf.
3: Amb un 16 no li donem.
2: No.
3: Vull tirar a engrandar, reduir.
2: Doncs li toca el bitxo. Intentarà atacar el nostre espadatxí preferit amb un 27.
1: Sí, sí, un 27 em dona, em temo.
2: Intentarà enganxar-te com amb la pinça que té i amb la mandíbula anirà amb el Mendel amb un 27.
4: Joder, macho.
2: Jo crec que li dona.
4: Això ho recordaré.
2: Joder, si ho recordaràs. Et dona 12 punts de mal tallant.
1: Auxili.
4: El miro directament als ulls, li dona una mica la seva atenció i li dic, tu l'hora fatal la lè! I bueno, és psicològic el mal, no sé si sí, és especialment dèbil el mal psicològic.
2: Haurà d'anar a teràpia.
1: Arribarà a casa avui la perra, en plan, veient-se li s'agrada les dents,
4: avui
1: li dirà a la seva parella, plan, tu creus que em fa mal olor l'alè? És que m'ho han dit avui, m'he quedat molt pillat.
2: Si ho recordeu, teníem l'Isar, la nana i el Mendel, juntament amb tot un grup de gent, no paro de dir-ho, semblem un acudit, gairebé tots presoners, i algun que no. Mendel? Hi ha una persona que no era un presoner.
4: Hi ha una persona que no era un presoner, sinó un presonador.
2: Que van córrer cames, ajudeu-me, cap al nord de l'assentament Drow. I la vostra idea, si no m'equivoco, era anar cap a Blinkdenston, que és territori nom?
3: Sí.
2: Uh-huh. I recordem que n'hi ha uns quants de noms que us acompanyen. Si no m'equivoco, són tres els noms que van en la vostra comitiva, per dir-ho així. Pel camí, en unes ruïnes que us van encuriosir, vau patir l'atac d'una bèstia enorme i d'ulls hipnotitzants que us va recordar els perills que us podeu trobar. Després de vèncer-la, això possiblement és l'espoiler del capítol que sortirà avui, però no passa res, en algun moment ens havíem d'encavalcar, és el que hi ha. Vau veure algú que passejava amb certa parsimònia pel camí que vosaltres mateixos seguíeu.
1: El peix, el Quotoa.
2: I en aquest moment ens havíem quedat.
4: No hem descansat ni res, no?
2: Acabàveu de vèncer una bèstia i el que sí que us ha passat és que heu fet el Pokémon i heu pujat de nivell.
3: Sí.
2: Llavors, ara som oficialment nivell 4, si no m'equivoco.
3: Bien! Sí.
2: Visca, visca! Quina il·lusió! I res, aquesta és la vostra situació. Esteu encara dins de les ruïnes. A tu t'havien pagat molt fort, que jo sí. Recordi... perquè vas entomar pràcticament tots els cops del bitxo.
1: Pa, això estoy. Els lluitadors fan això.
2: I...
4: Pregunta.
2: Digui.
4: Ara que ho acabo de pensar, si em pugen els punts màxims de vida, em puja també la vida? Clar, jo estic ferit ara també.
1: Sí.
2: Clar.
4: Puja això mateix. Puja...
1: Però et puja el que ha pujat al màxim.
4: Bé, pues ja està.
1: O sigui, no et cures senzillament.
2: O sigui, si estiguessis al màxim, tindries un nou màxim. O sigui, tindries el màxim un altre cop, però... doncs això. Llavors, aquesta és la vostra situació. Esteu per allà. No us vau barallar tots amb la bèstia, perquè alguns havien anat per la zona doncs, a intentar buscar alguna cosa més, a investigar una mica o tal, i vau ser vosaltres tres. L'Eldet, que va arribar amb retard. Va arribar amb retard i va ser molt autodestructiva. La nana, Eldet, va venir també amb vosaltres. El Ginger, si no m'equivoco, sí, que també va fer bastanta feina.
4: Però feinada.
2: I l'escambell no
1: o sigui, l'escambell sempre va amb nosaltres però
3: sí.
1: no va lluitar, no va participar sí. Activament
3: no,
1: en el combat
3: o sigui, en teoria,
2: es va quedar, com que em recordo sí. Que es va quedar apartat o amagat en alguna banda no
3: però va vindre, o sigui, perquè es va quedar amb la Eldeth diria,
2: sí, això, exacte.
3: Llavors la Eldeth si ha vingut suposo que l'escambell també
2: exacte,
3: vale.
2: Però no gaire a prop perquè l'escambell no...
3: Vale.
2: És veritat.
3: Sí,
2: va intentar fer de traductor.
3: Amb el monstre.
2: Però el monstre...
1: Amb la teva màgia salvatge.
3: Sí, perquè de cop vam poder parlar amb ell, perquè...
2: I tant, no em recordava. Quina gràcia.
3: Sí. No ens va dir tampoc res super rellevant, crec.
4: Van demanar-li si hi havia cossos d'aigua, però van demanar-li si...
3: Sí.
4: Però no recordem les respostes, així que suposo que no...
1: No ens va dir res interessant. És bàsicament un animal salvatge, llavors...
3: Vale. Vale.
2: I la resta, doncs, no sé si havia arribat tothom o estaven arribant tots més o menys i...
1: Bueno, entenc que més o menys ens reagrupem.
2: Sí, i veieu passar
1: sí,
2: el Xuxar
3: Abans de, perquè una, també una altra cosa que no tinc clara és les tres coses que vam trobar, que era com un emblema de plata, un mocador i una bosseta.
2: Sí.
3: Les vam agafar, suposo.
2: Bueno, no vau dir que les agafàveu? Ara em pots dir, si vols, vale, que les
3: sí,
2: agafes.
3: Sí, la nana les va pillar totes i ja si a casa després repartim.
2: Molt bé, estupendo.
3: Vale. Jo crec que el saludem.
4: Sí, no?
3: El Xuxa.
4: Ei.
3: Oi, Xuxa, què tal? Com estàs? Jo creia que estava mort aquest ja. Ho diu fluixet.
2: Sí, si us recordeu com era el Xuxa, era una bèstia així antropomòrfica, més peix que home, però que camina com un home i que no té parpelles perquè és un peix i té els ulls com molt sortints i així més cap als cantons. Els típics bigotets i els llavis molt molsuts, i és un senyor ben gros, que, si recordeu les altres vegades en la història, era un personatge molt pacífic, amb sí, molt poques ganes de pagar-se amb ningú. I sembla que el veieu bastant il·lès, el senyor Xuxa, us veu. Home, sou aquí.
3: Hola, bueno, que Xuxa, per on paraves?
2: Jo vaig sortir de Belkin Belf.
3: No et vas trobar ningú.
4: Com vas sortir de Belkin?
3: Et van deixar sortir?
2: Ah, no, primer vaig fer petar la xerrada una mica amb els coagots i al cap d'una estona no hi havia ningú i me'n vaig anar.
3: Ah, bueno, mira, està bé.
4: Bueno, era un dels finals. Sí, podríem haver...
1: No, o sigui, no hi havia ningú perquè van passar nosaltres.
2: Exacte.
4: Ella es va quedar darrere, nostre.
1: Sí.
2: Ah, o sigui, vale. Ell va entrar a la saleta dels coagots que hi havia just abans del nord, de la part nord del post.
3: I es va quedar allà molta estona.
4: És que li vaig fer una vista allà... Xuxa.
2: Bueno, és que no va ser tanta estona, que us vau pagar. Va ser ja un plis-plas i el Ron va morir en dos segons.
3: Dos segons. Vale. Bueno, estem anant cap al, si no m'equivoco, el Llac Negre. No sé si vols vindre amb nosaltres.
2: Ui, sí. Jo, de fet, estic anant cap a casa meva.
3: Que és allà?
2: Sí, al costat del Llac Negre.
3: Ah, mira. Doncs mira, doncs... Si vols acompanyar-nos, sempre una mica de simpatia, no? I ens va bé.
4: Ara que tu neixes a nosaltres, no et tindràs per casualitat idea d'on està l'arbre de Neverlight? És que un amic nostre...
3: L'arbreda.
2: L'arbreda, sí.
4: L'arbreda Neverlight. Ah, vale. L'arbreda Neverlight.
3: Arbreda Neverlight.
2: No, ara que ho dius, no...
4: No et sona, tampoc.
2: No, la veritat.
4: Potser s'ha inventat el nen.
3: Pobres que amb ell
2: inventant-se un viu.
3: No, és que amb ell no t'ho has inventat, no et preocupis.
2: Bueno, vale. No m'agrada això, eh.
3: Ai, és que...
4: Perdó. Aniré més alerta amb el que dic.
3: Dos nens petits ficant-se entre ells,
4: veritat,
3: eh?
2: Totalment.
4: No,
3: vale, doncs a veure, hem fet bastant soroll amb aquest bitxo. No sé jo si és bona idea que ara fem campament aquí o...
1: Jo avançaria una mica... Tu estàs molt cascat, no oi?
2: Vale, no, més cascat eres tu.
1: Sí, però...
2: Dins de tot. Crec que després et vas curar.
3: Igualment també volia mirar si hi havia una trampilla o alguna cosa
4: així. Ah, és veritat, hi havia la trampilla.
3: Hi ha alguna
2: cosa? Ho vas, ja crec que ja vas fer la tirada d'investigació i no hi havia res.
3: No hi havia res.
2: Em sona que ja hi havien passat per aquesta... Sí, vale.
3: Bueno, és que la va tirar... I
1: clar, va ser en la tirada amb la que em vaig trobar el
2: desert. Sotru.
1: Però podem dir que faig la mirada.
2: Però
1: faig
2: tu mires i no hi ha res. Vale. Hi ha pedres i
3: ja no hi ha res més, a part del que hem trobat.
2: No, exacte.
3: Vale. Doncs potser avancem una mica.
1: Sí.
2: Avanceu, feu.
3: Sí, i així ens allunyem una mica d'aquesta zona.
1: Sí, que a més vull dir, igual... El bitxo aquí mort atraurà més bitxos que aprofitin...
3: Sí, sí que la nana, en teoria l'últim cop, va dir que volia agafar una mica de carn o alguna cosa així del bitxo.
2: És veritat, clar. Això és veritat. No sou els reis de les provisions, perquè en aquest món és molt difícil trobar menjar decent o només alimentar-se de bolets i llavors... I a més ja us vam dir com que t'arrisques, que els bolets no siguin la cosa més sana del món i puguis acabar intoxicat, si no mort, a vegades. Llavors, bueno...
1: Supem llangustí.
2: Podríeu agafar alguna coseta d'allà. Podríeu treure unes quantes racions de menjar...
1: Els Amberhulks són més... O sigui, són animals.
2: Són més insecte.
1: Sí, però vull dir, són animals, no són persones, no són...
2: No.
1: Vale. Som... Vull dir, perquè llavors igual tinc un problema moral, saps? En plan, jo no vull estar-me menjant gent.
3: Sí.
4: Tu tens gana o no tens gana, tu?
2: Clar, és que al final...
3: Heisen se n'anava a menjar.
1: Sí. O sigui, l'Lizard no està encantat amb la idea de menjar-se l'Amberhulk, però... perquè l'Isar és una mica pijet, no per coses morals, perquè és una, o sigui, és com en plan, ens estem morint de gana, anem a menjar llangostes,
2: sí.
1: Saps? En plan...
2: Sí, sí, exacte.
1: Se puede.
2: Sí, sí, sí, és més bitxo que no, vale, pas humà. Sí. De fet, no és, o sigui, de fet el vau entendre gràcies a l'escambell, sí. Però no sé si era ni infracomú allò, o sigui, no recordo ben bé què us vaig dir, però com... No era un ésser que s'explicités gaire en res, no era gaire verbal, per dir-ho així. Més gutural, alguna altra cosa.
3: Vale, doncs jo crec que la nana va amb la seva daga.
1: L'Isar ajudarà, en plan, a obrir la closca o el que faci falta.
2: Molt bé.
4: Jo els toco la cançó per darrere, per animar-los.
2: En comptes d'embrutar-se les mans, el Mendel diu... Vale.
4: Ja són dos, no és tan gran el bitxo.
3: Vale. I...
2: Això, bueno, doncs traieu les racions, doncs què us diria jo? Agafeu-me un dau de... Pa. Quatre cares.
3: Dau de quatre cares, un triangle.
2: Sí, ok. Vinga, sí. I a veure...
3: Un dos.
2: Doncs jo diria que teniu per quatre dies o així les racions. O sigui, la quantitat de menjar com de racions, vale, per quatre dies. Bueno. Recordeu per això que si no hi feu alguna cosa és menjar... fresc.
3: Sí.
2: Per
3: sí,
2: tant,
3: sí, sí.
2: Se us pot podrir.
3: Sí, jo el meu pla era ara agafar-ho, avancem sí, una mica, com dèiem, i quan fem campament sí, cuinem.
2: Molt bé.
3: Cuinem.
1: Si ho deixem tot super cuinat,
3: sí,
1: encara que no ens ho mengem tot, però per...
3: Sí.
2: Sí. Igualment el menjar cuinat també dura... O sigui, durarà sí, més sí, que sí, no, sí, si sí, està sí, allà podrint-se, eh? Però...
3: Sí. Igualment teníem l'opció que va dir el Gerard de congelar el menjar.
2: És veritat, és veritat. No era pas mala idea.
4: Si veiem que es comença a posar així una miqueta sí, data de caducitat. Sí,
2: ho congelem. Data de caducitat.
4: Comença a apropar-se.
2: De sobte una nevera portàtil.
3: Sí.
2: Agafareu un cofre o una cosa així i li posareu tot de gel.
3: Sí.
2: Molt bé.
3: Sí, sí, perquè ara més tinc la habilitat de disco de tensing.
2: Sí, no havies fet alarma al final?
4: Disco xina.
3: Les UAS són dues.
2: Ah, punyeta, molt sí, bé. Nevera portàtil.
3: Puc fer una però nevera literal, portàtil.
4: Per què tens ara?
3: Perquè m'he agafat, ara hem pujat a nivell, llavors hem pogut escollir dotes. I el meu dot és conjurador ritual, que bàsicament puc aprendre, tinc apresos dos rituals de la classe que jo vull, que és escollit mag, i de nivell 1, i puc aprendre més si trobo llibres o el que sigui, ho copio. Mm-hmm. Llavors he après alarma i disco flotante de Tenser. Que el disco flotante bàsicament crea un disc.
2: Cara de què? Ho hauria d'estar.
3: Puc crear un disc que em segueix i que pot portar coses. Ah? És com una carretilla.
1: Sí. Sí. Poder posar l'escambell.
3: També.
2: Oh, brutal! Oh.
4: Flotant.
3: Escambell todopoderoso.
2: Sí, l'habitant.
3: Vale. Vale, doncs jo crec que fem això, agafem els trossos, recollim les coses, jo diria d'una mica escombrar, dissimular una mica que hem estat allà, tot i que hi hagi un cadàver gegant.
2: No sé com, o sigui,
3: bueno, les
2: és difícil
3: passes,
2: esborrar...
3: Més que res.
2: Vale, això sí, això, sí. Ok. Clar.
3: Les passes.
2: Oh. Jo crec, potser, les passes de quan us torneu a entrar en el bosc.
3: Sí.
2: Però les, o sigui, les arribades, si no ho heu fet, sí, també sí, podríeu, però no sé, m'hauries de dir com fins a quin punt... Plantes, fas tot el sí, camí per anar...
3: No, les de...
2: Però o sigui, per on ara entres, ok. Sí. Que hi heu estat, jo crec que deixant allà la closca de l'Amberhulk és complicat.
1: Bueno, però com a mínim intentar dissimular una mica sí, la direcció cap a on
2: això,
1: anem. Tot
2: això,
1: que pugui
2: sí,
1: ser obvi, perquè tampoc hi ha molts llocs cap a on anar, però...
3: Sí.
2: Doncs digueu-me què ho fa.
3: Qui fa el dissimular el terra?
2: Exacte. Qui s'hi dedica...
4: No, ho faig jo, que estàveu vosaltres tallant...
1: Ho podem vale, fer entre dos?
2: Sí, sí, sí, sí. En principi sí, us diria doncs, un dels dos que agafi i tirem avantatge per supervivència.
4: Ui, supervivència.
2: Clar.
4: Ui. Tu tens una supervivència, no?
3: Sí.
4: Quanta molt va.
3: 5.
4: Pues...
2: En la Eldes, per exemple, també en té 5.
3: Sí, poseu,
2: per, posar, ens poseu... Si voleu repartir els rols.
3: Ens poseu a escombrar a mi i a la Eldes.
4: Uf, va, pues ja tiro jo. No, tiro jo. Tiro jo ara mateix. Un dos.
1: Amb avantatge. Amb avantatge.
2: Amb avantatge.
4: Per sort torno a tenir avantatge, perquè si no... Un 10, més 2.
2: Oh, 12. Vine a cantar amb nosaltres.
3: Llavors, tenim 12.
2: 12.
4: 12, sí.
2: Bueno, it's something. Vale.
4: No, jo, perdó. No.
2: Tu ho has fet el que has pogut, està molt bé.
1: Mitjana, està
4: no
1: bé.
4: He promès que fes la millor feina possible.
2: Sí, sí. Està molt bé.
4: Vale, gràcies.
2: Ho fas molt bé.
3: Vale. Llavors, jo diria que si estem preparats, marxem.
2: Molt bé.
3: En direcció. Jo doncs... crec que ara també, o sigui, bueno, el Quotoa, el Xuxa, coneix la zona?
2: No ben bé dins del bosc, però, o sigui, per continuar tirant, clar, teníeu la direcció més aviat agafada, potser sí. Hauríeu de fer una altra tirada de supervivència per reprendre el camí.
3: Vale. Però ell no té més supervivència ni res per viure
2: a prop. No, no té més, no.
3: Vale.
2: Però el que sí que quan estigueu a prop serà molt més... O sigui, en algun moment ell us dirà, hòstia,
3: vale.
2: Ja sé on soc, sé perfectament anar-hi perquè estan a casa seva.
3: Vale, doncs tiro per supervivència per tal. Voleu que sumem alguna
1: cosa? Jo et puc intentar ajudar, però jo no tiraré, però et puc intentar ajudar tu.
3: Vale.
4: No, però una inspiració bàrdica.
1: Per
4: no?
1: exemple.
3: Sí.
2: Mm. Estaria
3: però
2: bé.
3: Tu com podies fer?
1: Bueno, ja mecànicament l'acció d'ajudar.
3: Ah, sí, vale.
2: Exacte. Plan, és, i tires amb avantatge.
3: Ah, doncs pues fem això i inspiració
2: i
3: va trucar.
2: I canta-li.
4: Sí?
2: Canta-li algo, nena.
3: A veure, la de l'altre dia ja me la sé.
4: Ay, mi Geray, pues, mi Geray, el mejor camino del mundo a encontrar.
3: En castellà.
4: Sí, però no puc,
3: desavantatge.
4: No puc cantar una sevillana.
2: Estàs cantant en Undercomo.
4: Estic cantant en Undercomo. Estic cantant
2: en
4: Undercomo.
2: En Infracomú.
3: Un dau de 6, no?
4: Un dau de 6, no?
2: Sí, no recordo
4: sí,
2: quin
4: és.
2: Ets tu el que se sap la mecànica?
4: De moment és un dau de 6.
3: 4. Vale, i ara tiro amb avantatge, perquè m'està ajudant l'Isar. 14 o... 10, vale, doncs 14 més 4, 18 més 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
2: Amb les manetes.
3: 23.
2: Està bé. 23 està bastant bé com per saber on és el nord. Que bueno. És el que us fa falta, o sigui...
1: A veure, saber on, està, on és el nord a sota terra és un art, eh?
2: Exacte, exacte. Això, si és ben bé el nord-oest, si fa no fa. Però sí, perfectament. La nana diu... Cap allà!
3: Vam-nos.
2: I aquesta vegada no us perdeu 3 hores.
3: Vale.
2: Està molt bé. Estic molt orgullosa de vosaltres.
3: Sí, sí.
2: doncs això, continueu. Ara la comitiva ha sumat una persona més. Bé, persona no, un peix més.
4: Quotoa.
2: Exacte, un quotoa. I això que feu? Fareu algun dia més de viatge? No sé si voleu aprofitar per xerrar amb algú o no. Ja sabeu
3: sí.
2: Aquestes situacions. Com...
3: Sí, la nana s'apropa com... una mica dissimuladament a l'Isar poquet a poquet. Escolta, Isar, parla com fluixet però no perquè no ens
2: sí,
3: escolti
2: sí.
3: Tot com en confidència. Jo tenia un dubte, com has arribat tu aquí? Vull dir, perdona que t'ho digui, però crec que sembla, no sembles de carrer precisament.
1: No ho soc, vull dir soc Isar de la casa d'Arkenre, la segona casa noble de Mare Mitra. Però he arribat aquí, vull dir, ens van capturar al mateix temps.
3: Sí. Volia dir abans, en plan... Com és que no estàs en un palau ara mateix? Si et pots saber, eh? Si no m'ho vols dir, no passa res. Ho pregunto més aviat.
1: Ara per... mateix?
4: Us importa si m'uneixo la conversa? En plan, l'estic tenint en privat, però m'apropo a vosaltres, sou els que millor em caieu.
1: Ara mateix em trobo en una situació... on la meva família no té accés a la nostra llar ancestral, però és una situació en la que estic treballant.
3: T'entenc.
4: Què us van fer? Com que l'entens, jo no?
3: No, les situacions són complicades.
4: Ja, les situacions complicades, però potser et podem ajudar, no? Ara som un equip.
1: Agraeixo l'oferta d'ajuda i no dubtis que la tindré en compte, però... els enemics als que ens enfrontaríem crec que ara mateix queden fora del nostre abast.
3: Ja.
4: I estan per aquí.
1: No, Mare Mitra queda vale, bastant lluny d'aquí, queda bastant cap a l'est.
3: Ja.
2: Però sí que és veritat que és a la infrafoscor.
1: Però, és a l'infrafoscor, però és, o sigui, per...
4: És com dir...
2: Sí,
1: està en aquest
2: quilòmetres.
1: Pla d'existència. Els drow no vivim tots en un sol lloc,
4: no?
1: Al contrari del que pensa la gent de la superfície. Sí. Igual que a la superfície teniu més d'una ciutat d'on ve la gent.
3: No tothom viu a Barcelona. What? No ho entenc.
2: Raig de l'aviso Cardedeu. No tothom viu a Barcelona.
3: Fuck.
1: Hi ha múltiples grans ciutats drow. La més famosa,
4: Menzo.
1: No entenc per què, la veritat, però la més famosa és Menzo Berranzan. Però Mare Mitra era una altra gran ciutat dels drow. Tot i que ara mateix es troba sota una altra administració.
4: Vale. És un tema polític. Vale. Us han liada políticament.
1: Sí, podríem definir-ho
4: vale.
1: així.
4: Vale.
3: Clar, jo preguntava perquè en la situació que ens trobem, qualsevol ajuda d'aquí l'Underdark ens aniria bé.
1: Sí.
3: No sé si tens contactes o el que sigui.
1: No. No. Contactes no me'n queden, per llàstima.
3: No,
1: almenys en relació a Mary Midra. De fet, els pocs contactes que tinc serien de la superfície del temps que he passat visquent allà, però...
3: Ara ens tens a nosaltres?
0: Sí.
1: Sí, sí, sí. Vull dir, sou màgics molt capaços. O sigui...
4: Has canviat molt de parer en aquests dos dies, eh? No sé què t'hauré fet, però...
3: Jo al Mendel li dic fluixet, això en l'idioma de l'Isar és que t'estima molt.
4: T'estima molt.
3: Vale. Bueno, ja està.
2: Molt bé.
3: Jo era per veure si...
2: Per cotillejar.
3: Sí.
2: Per cotillejar. Molt bé, ben cotillejat. Doncs continuo en la vostra caminada, la llarga marxa de sobte de Stephen King. Recordeu-vos de cuinar el que heu...
3: Sí.
2: D'això, no sé si voleu, com en algun moment...
3: Si ara fem nit o no...
2: Jo entenc que sí, que avanceu una mica més endins el bosc un altre cop. Bé, sí. Més endins, com continueu atrevessant el bosc.
3: Sí.
2: I aneu consumint les racions que teníeu.
3: Sí, sí.
2: I cuineu la cosa que s'estranya.
3: Sí, sí. Jo faria l'abraç en plan pinxito.
1: Sí, pinxito de gamba.
3: Sí,
1: boníssim.
2: Molt bé.
4: Sí. Podem parlar amb el Suixer un segon, a veure quines coses ens esperen, a veure si hi ha alguna que hauríem d'evitar, alguna que hauríem de... Bé, fins i tot l'Anna està guiant aquesta expedició, però el Suixer també pot ajudar, no?
2: Sí.
3: O potser els aliments que podem agafar per all. Si
4: què és aquí es menja? Potser hi ha roques comestibles i no ho sabem perquè no estem familiaritzats. Perdó, és que sé molt poc d'Underdark.
2: És que no... Et dirà... Ui, perdoneu, quina estoneta. Jo és que no visc al bosc. Jo visc a tocar del llac fosc. Per tant, a més, nosaltres, els Quatua, no mengem gaire coses.
1: Què mengeu? Mengeu peix?
2: Sushi. Mengem peix i crustacis i...
1: Ah. Bueno, realment, els altres peixos també mengen altres peixos més petits.
2: Exacte, no és canibalisme.
3: Les també hi menja bolets. Vull dir.
4: I els mamífers mengen mamífers.
1: Sí, sí, sí.
4: M'he quedat igual jo, però...
2: Clar, com si hi hagués només un tipus de peix que es mengen... Iu, disgusting.
4: Vale, pues llavors estem molt lluny de... estem lluny
2: jo quan trobi el llac fosc, jo sabré arribar a casa meva.
3: Vale.
2: Però bé, ens està guiant aquesta persona.
1: Casa teva és una cova?
2: No,
1: o
2: casa meva
1: vius a sota
2: és...
1: una pedra? O...
3: Una cova dintre de l'Underdark es considera una cova? Vull dir,
1: xan-xan,
3: és tot una cova, no?
2: És una metacova. No, casa meva es diu Slubludop. És que parlen una mica així, eh?
4: Slubludop.
1: Jo us vaig dir que els Quatuanos també.
2: És que no ho estan.
3: Slubludop.
2: I és un lloc on... Bé, jo he tingut les meves desavinences perquè, com sabeu, la meva raça és molt violenta. Són creients de la Mare del Mar. És una deessa de la qual soc monjo, en realitat. I bé, és un assentament que hi ha a la vora del llac fosc. Visc allà i amb altra gent de la meva mateixa raça.
3: Ai, els podrem visitar ara quan passem?
2: Sí, clar.
1: És bona idea. Vull dir, els Quotoas són poc,
2: bé, si veniu...
1: poc previsibles i molt violents. O sigui,
2: ho són.
1: És una mala combinació.
2: Però si veniu amb mi, en principi no us ha de passar gran cosa.
1: Vale.
2: És un lloc
1: podem
2: bastant
1: tranquil. Podem fer una parada per pillar provisions,
3: sí,
1: o el que sigui.
3: Podria estar bé.
2: A més, on és que voleu anar?
1: Blingenstone.
2: Clar, això us obligaria...
1: A passar pel llac negre.
2: Exacte. Els Quatua, Slubludop, el que fem és ser els guies del llac fosc i tenim tot de bots. Nosaltres
1: vale, pues,
2: nedem, evidentment, pel llac fosc, però també som... Hi ha molt poca gent que s'atreveixi a travessar el llac fosc sense nosaltres. Alguns duergars ho fan, però en general, som nosaltres els que us guiem els vots per poder anar on voleu anar.
1: Doncs tenim parada.
3: Sí,
1: tenim
2: parada. Tinc entès que és un... No sé si hi ha un preu, clar, jo és que no ho freqüento, però en general es fa negoci amb això.
3: Vale.
0: Vostè nada, no?
2: Jo,
0: vostè nada,
2: sí, directament. Exacte.
0: I
2: no hi treballo pas.
0: I les raons per les quals ha elegit aquesta via del pacifisme són públiques o és algo que...
2: És una ideologia perfectament defensable, no necessito que passi res per defensar la pau, no?
0: Sí, perquè justament com el seu poble és molt de...
2: He passat, fill meu, molt de temps en introspecció.
3: En el moment que va haver de sortir de l'armari com a pacifista. Jo crec que va ser complicat.
2: Soc una persona molt estudiada i que dedica molt de temps al coneixement propi i a la meditació. I em va semblar evident quan vaig dedicar tot aquest temps a estudiar el meu ésser, la meva raça, la nostra psique en general, que la violència assignada a la meva raça és una cosa que jo no compartia.
3: Sabem si és d'alguna classe en concreta, si és clerga, si és mar...
2: Bueno, et diu que és monjo d'aquesta deessa del mar. És el que t'ha dit. Però...
0: Vale.
3: Ok. Bueno.
1: Sembla sospitosament raonable per ser un monjo. Estaria més tranquil·la si estigués cucu.
2: Exacte.
0: Sí, és que...
3: No, tothom està cucu.
2: I recordeu que l'enteneu perquè hi ha l'escambell.
3: Ah.
2: O... Si no ets a prop de l'escambell, perquè parla infracomú.
3: Vale.
2: Vale.
0: De fet, l'Isard mai està a prop de l'escambell.
1: Intento no estar-ho.
2: Clar,
1: i si ho estic, em tapones.
2: Exacte.
3: Vale.
2: Doncs això.
3: O sigui, entenc que hem parat i estem fent com el sopar i parlant una mica.
2: Sí, no? Si us vale. Ho plantegeu així.
3: Jo volia mirar, si és que ho tinc jo, les coses que hem aconseguit. O sigui, vam aconseguir la poció, que està allà, impresa. Però també vam aconseguir un escut de plata,
2: sí, un emblema de plata,
3: un mocador i una bossa brodat, que no sabíem que hi havia.
2: Exacte.
3: Les vull examinar una mica, si voleu estar allà, doncs, pa'lante.
0: A veure, què és això?
3: A veure, què... L'escut de... O sigui, anant per un emblema de plata, què? Sembla...
1: Sí, a mi l'emblema és l'única cosa, en plan, si hi ha algú gravat, si ho reconec, però...
2: No ho reconeix, sembla com l'emblema d'una família, però no sembla una família rica, és una... És una cosa que portaria algú a sobre per...
1: Sí, però vull dir, no reconec una insígnia d'alguna casa drou.
2: Exacte.
1: Vale.
3: No és res rellevant a priori.
2: No, excepte perquè és de plata, llavors potser em podeu treure alguna cosa, però...
3: Vale, guai. El mocador...
2: El mocador brodat porta el nom d'algú, però tampoc, vull dir, no us sona.
0: No.
2: Ilren. Però ja està.
3: Bé,

0: atunci.
1: Bine.
2: Bun.
1: Natural.
3: Sunt da bebé.
1: Sunt da bebé.
0: Sunt da bebé. Rey de la pregunta. La curiosidad mató al bebé en aquel
3: caso. No.
1: Bueno, tan clar que són de bebé, jo crec que la nana fa un foradet al terra. On
3: molt
1: pugui,
3: bé.
1: Oh, i ho fica i ho tapa i diu, bueno, ja està.
0: I si fem lo de hablar con los muertos?
1: No ho puc fer.
0: No.
3: No només ho puc fer. Però com? Que no té llengua, no té res.
1: Necessites tenir prou cos. Vale, doncs els ossuts.
0: Això està relacionat, no? En plan, potser podem, en plan, no oblidar-nos.
2: Si ens trobem algú que hagi Will Rain, li preguntem.
0: Sí. Ilran, l'emblema d'aquesta casa i el bebè estan relacionats d'alguna manera.
2: Chan chan, intriga.
1: Ah, bueno, no sé. Jo pensava que simplement estava ja...
2: Sí, jo crec que és...
0: Com, acabes, no. Com acaben les coses en un...
1: Perquè hi havia tres esquelets. Són d'ells.
0: Ah, vale. I portaven... Ah.
1: Les seves coses.
0: Per res, perdó.
1: Han mort.
2: Jamás lo sabremos.
0: No recordava les circumstàncies, pensava que estaven dintre d'un...
1: Vale, pues a priori guardo les coses, sin ningú dir res, i ja.
3: Molt bé, estupendo.
1: Ja està. I jo crec que estaria guai passar la nit per recuperar punts de vida, etc.
2: O sigui, jo de punts de vida estic bastant bé, però per recuperar les habilitats, per exemple, i també perquè necessitem dormir. Sí. O sigui...
3: En algun moment, clar, és que... No, vosaltres, fins i tot vosaltres, fins i tot els elves, 4 horetes.
2: Sí, 4 horetes.
3: Us fa falta.
1: Sí. Vale.
0: Teníem un sistema de guàrdies, també, no?
1: Teníem un sistema de guàrdies.
2: Sí.
1: I tinc un...
3: És veritat.
1: Puc fer, literalment, crear un sistema d'alarma que ens desperti si algú dolent s'apropa.
0: Ah, doncs pues va, a sobar-la, no?
1: Ja, a veure, bueno, és una mica...
2: Tu i jo ens podem tornar...
0: Avui meditem 8 però... hores. No, jo avui medito 8 hores.
1: Perquè com és ritual, no em costa res. No?
3: No, exacte.
1: I a més, és, o sigui, té material, però tinc el canalitzador. Que,
3: exacte.
1: O sigui, bueno, doncs estic 10 minutets dient...
3: Crazy.
1: No us preocupeu, jo m'encarrego aquesta nit. I em pregunto... Llavors fa tot un... Encercla l'àrea on estem, una mica més allunyat, uns 50 metres al voltant, i la programa perquè només s'ha... Bueno, sí, literalment, però
3: la programa. Sí.
1: La programa perquè quan...
2: Sí. L'àrea no pot ser més d'un cub de 20 peus, eh? O sigui, haurem de dormir acurrucadets.
1: Vale,
3: quin espant!
1: Ajuntets.
3: Quin horror!
2: Són 6 metres per 6 metres.
1: Vale,
0: pues, ens podem seguir tornant una miqueta, si vols.
1: Si vulgueu.
3: Clar, jo no sé, sou una bona colla.
0: Una bona colla.
3: Sou, què sou, 10 persones o així, 11...
0: Més de 20 peus, literalment. En plan...
3: Jo crec que... És difícil, físicament veure, difícil.
2: Potser,
1: vale, doncs,
2: potser deixa fer
1: desfà el ritual.
3: No, fes-ho.
2: Crec que és bona idea. Sobretot si ens fiquem com en algun lloc que estigui com estret, saps? En plan, com ficar-ho...
0: Que no es pugui venir per un costat.
2: Choose a door, a window, or an area within range that is no larger than a 20-foot cube.
1: Listen and check.
2: Sí, jo diria,
1: bon dia, Àlex.
2: Intentar ficar-nos com en algun recoveco de formació rocosa, saps? I llavors poder-ho ficar a l'entrada.
3: Sí,
1: vale. I això l'activo amb so. O sigui, perquè pot ser o telepàticament em desperta o sonor. Jo ficaré sonor perquè
2: llavors us escoltem tot.
0: Per poder seguir dormint.
3: Aviam, continueu estant a dins d'un bosc.
1: Sí.
3: Llavors no sé jo si apareixerà de sobte màgicament una cova així xulíssima per posar-ho a l'entrada, però entenc jo que entre uns arbres més grossos i una roca i no sé què, potser podeu moure alguna cosa que faci com de tal.
0: Aquí.
3: I...
2: Algo que no sigui com una clariana superoberta, saps? En
3: no,
2: plan...
3: no, vaja. Més o menys ho salveu una mica.
1: Vale. Vale, i bueno, ja hi faig que s'activi només per... O sigui, intento com... És que pots triar que l'activa i que no.
3: Exacte.
1: No sé, òbviament no puc fer un llistat sencer, però posaré que no s'activi per nosaltres ni per ratolinets o jo què sé, animals comuns. No?
3: Sí, no,
1: ara s'ataca una rata.
3: De sobte passa un ocellet.
1: Sí, exacte.
3: Quin horror.
1: I ja està. Pues,
3: molt bé.
2: Super.
1: Sí, hem fet les broquetes i...
3: És veritat.
1: Suposo que les he menjat i no ha passat res dolent o...
3: Us n'heu d'anar a dormir.
1: Vale.
2: Si el dia següent tenim tots diarrea.
1: Vale, pues...
3: Per cert, comença a fer fred a l'infrafoscor, de manera literal podem tancar allò.
0: Ah, vale.

0: Us sembla bé?
1: Sí.
2: Per una estona. Vale, i pues això, pues bona nit.
0: Bona nit. Molt bé. Tothom a dormir... Continueu fent guàrdies o
1: sí,
0: confieu
1: sí,
0: en
1: partim,
0: això?
1: Sí, partim, partim.
0: Vale, recordeu una mica com anaven les guàrdies?
2: Vull dir...
3: Hem dormit 8 hores, ell dorm les primeres 4 i jo les segones 4 o al revés.
2: I llavors que algú ens, en plan, que l'altra gent del, sí, de la trupe que ens acompanya, que ens facin companyia.
4: Sí.
0: Nice.
4: No et dormis. No et dormis.
3: No estic despert.
4: Vale.
0: Sí. Estupendo, guai. Molt bé, doncs això ho farem. Està genial.
3: Bé.
0: Molt bé, així passeu, doncs, un dia, un parell de dies, una cosa així, dos, tres, va, direm tres. I en algun moment d'aquest guiatge, i a més heu anat menjant-vos les provisions.
2: Sí, diarrees anarem buscant, també.
4: Diarrea
2: sí, sí,
4: explosiva.
0: No ha passat res.
2: No, si pot ser.
0: L'estómac de tothom està bé.
2: Aniré al tard un dia, li ajudo, intento ajudar-li a la nana a ubicar-nos, en plan com, bueno, jo no passaria per allà, tal, i, i els altres dies alterno amb el Mendel a buscar menjar.
0: Genial.
2: Sí, així vaig distribuint.
4: Estan els atirant l'udat, també, amb ningú.
0: Sí, gràcies. Hola, passa. Vale, doncs això farem. Clar, encara teníeu provisions entre tot plegat, potser...
4: És que jo veig que la Raquel està preparant algo per l'altre i està calculant quin és el moment.
0: Beware the smiling DM. No, això, vale, no sé si potser l'últim dia us diria que ja se us han acabat una mica les provisions i que valdria la pena doncs, em faci una altra tirada a veure què trobeu.
4: Vale.
3: Ens trobàvem 4 dies, no?
0: Les del bitxo en qüestió, n'havíeu agafat abans.
3: Sí.
0: I clar, al final és que sou
3: bé, moltes, sí,
0: 11 o 12 persones, per tant.
4: O sigui, el moment en què les canvi comença a fer bona pinta és quan hem de buscar provisions.
0: Exacte. Sí.
4: Vale. O sigui, vols que tirem?
0: Sí, una altra tiradeta tontita de supervivència.
2: Cadascú si jo ajudo o aquí o com?
0: Com veieu vosaltres? O sigui, podeu fer una persona ajuda a l'altra a fer la tiradeta o...
2: Jo ajudo, Félix, perquè vull dir, jo tinc un més zero de supervivència.
0: I recordo, per cert, que al Mendel li tornen les càrregues d'inspiració bàrdica i com que esteu fent uns quants dies, potser paga la pena que feu amb inspiració bàrdica. Per...
3: Fer inspiració bàrdica, no?
0: Perquè...
4: Ara del caos, al moment m'ho guardo.
3: Fem inspiració bàrdica.
4: Sí.
3: Sí.
4: Si vols.
2: Jo t'ajudo perquè tinguis amb avantatge.
3: Ah, pensava que m'ajudaves a mi. Si volies cantar o alguna
2: cosa. Clar, però no et puc oferir assistència amb la inspiració.
3: Va.
0: Vale.
3: Això és el meu suport. És un cant que vaig conèixer.
0: El Xuxer fa.
4: Sí? Pues tira tu.
0: Clar que sí.
3: 3.
0: Vale.
4: I tiro amb avantatge, que són 15. 3, vale, doncs 15, més...
0: 3.
4: Més 3, 18, més 5, 23, sí.
0: Vale, guai.
4: 23.
0: Doncs això, igual una mica com la primera vegada que vau recollir, doncs torneu a aconseguir unes quantes racions. Recordeu igualment que no són racions per fer un banquet. O sigui, són les cosetes que podeu trobar allà, que no són gaires, especialment bolets, plantetes que, bueno, que sembla que heu tastat i que no us han mort abans, i per tant, doncs, tornem-hi. I poqueta cosa més, al final. No. És un bosc de merda enmig de l'enfla foscor.
4: Vale.
0: Uh-huh. Us quedareu... O sigui, no és que tingueu gana cada dia a totes hores, però no esteu tips mai
4: ja,
0: amb aquest tipus de menjar.
4: Dèficit de vitamines i de cosetes.
0: Una miqueta, potser vale. Sí. I a tot això, doncs... aigua. Era el tema en algun rierol o així, jo entenc que entren dins aquestes provisions, o si no havíeu fet el xanxullo aquell del raig de gebre, que no és pas mala idea. I res, això, entenc que fem això, torneu a tenir una mica de provisions, però que igualment passar per Slubludop és bona idea per anar...
2: Sí, i sobretot si tenen bucs, vull dir, encara millor, agafem provisions i... i un barquito.
0: Exacte.
4: Si tenen bucs?
2: Bucs, barcos, vaixells.
4: Ah.
0: Saps què és una grafia? Sí, sí, sí.
3: Una plec rola.
0: Molt bé. Després de la quantitat de dies que heu estat vagant per aquest, sí, per aquest bosc meravellós, digues.
4: També, o sigui, abans de, quan hem començat el directe ho he preguntat, per si tenia sentit que durant aquests dies...
0: Ah, sí.
4: Algú, o sigui, com podria... O sigui, podria funcionar la mecànica d'ensenyar-li a l'escambell coses...
0: Sí,
4: per anar-lo formant?
0: Sí, podeu provar-ho.
4: Quina classe voleu que sigui l'escambell?
0: Aviam, monge. Difícilment li podríeu ensenyar...
4: Clar.
0: Ser bàrbar si no hi ha un bàrbar, sí, per exemple. És com...
4: Però, per exemple...
0: Jo no puc ensenyar...
4: Fatiller, entenc que tampoc, perquè és màgia
0: innata. És màgia innata.
2: Les normes per sidekicks, assistents,
4: sí,
2: no, o sigui, no li estàs donant nivells de classe de jugador. En plan, pot ser guerrer, mag, que llavors pots escollir quina de les escoles, en plan, de quina classe aprèn, sí, els encanteris, o com bribat, però no és nítidament ninguna de les classes, en plan, vale, té com coses, en plan, com una mena de barreja de bribat i bard, una mena de barreja de classes màgiques i una mena de barreja de les classes,
4: vale,
2: de guerrers, o sigui, sí, un de, ja, tres arquetips, bàsicament.
0: Que és una mecànica que jo no domino, però que buscarem,
4: sí,
0: més endavant, sí, per la propera. Però jo entenc que...
2: Sí, sí, jo t'ho buscaré coses. I t'ho passo. Sí,
4: O sigui, tindria sentit com que fos druida o alguna cosa així, suposo, però no, clar, no som druides nosaltres, però sí, clar, que li puc ensenyar com les coses bàsiques de màgia.
0: Pues, sí, no seria estrany. Sí,
2: intentar, sí, els tres fem màgia,
4: sí,
2: vull dir, podem intentar...
3: Jo conec a molts de druides, perquè d'on vinc jo hi havia molts druides.
4: Sí, ja.
3: Estic una mica familiaritzat.
4: Sí.
3: No sé si tindrà la teva ajuda per familiaritzar-me.
0: Tot ho podem salvar, no patiu pas.
4: Vale. Doncs jo crec que aquests dies una mica
0: molt bé.
2: Intentem ensenyar-li màgia a l'escambell.
0: Visca, visca!
4: Escambell, això es diu prestidigitació. És una nocturna.
0: Però ja no tinc dits.
3: Frega els peus així.
2: Prestipeditació?
4: Sí, el que vaig llegir és que sí, perquè vaig llegir els micònics, la definició, si ha de fer algun encanteri verbal, perquè clar, no té boca, igualment el que fa és com treure espores directament o alguna cosa així. O pot fer encanteris verbals, teòricament.
0: Sí, sí.
4: Tot, vale, i no tenir boca.
0: Té tot el sentit del món.
4: Vale, i ja està.
0: Guai. Molt bé. Doncs això comences a fer amb l'escambell. No entenc gaire per què ho he de fer, això, però si és divertit...
4: És per fer màgia. Mira, així també tindràs més... O sigui, podràs sobreviure millor, bàsicament.
0: Ah, sí, i és... Clar, m'interessa sobreviure, és veritat.
4: Sí, normalment està bé sobreviure.
0: Sí. Si no sobrevis, no arribaré a casa.
4: No, exacte. A casa teva també suposo que hi ha guerrers, i hi ha mags, i hi ha coses, no?
0: Hi ha molta gent.
4: Clar.
0: I saben moltes coses.
4: I a tu què t'agradaria aprendre?
0: Jo és que encara no ho sé. Hi ha tantes possibilitats.
4: Què vols ser de gran?
0: Exacte.
4: Perruquer.
0: Futbolista.
4: Bueno. Té dos peus?
2: Vols ser la pilota?
0: No!
3: Oh, no!
4: Handball no pot, però futbolista sí.
3: Futbol americà.
4: Està bé? Vale.
0: No ho sé, però és xulo això que m'ensenyes.
4: Vale, mira.
2: Molt bé. Està. Ens podem anar tornant, així tens, sí, tutelatges diferents.
4: Sí.
0: Quants mentors, així de sobte, que bonic.
4: La profe bona.
2: El profe estricta. Vull dir, a mi m'han educat a base de... En plan, no et surti l'encanteri, pa, torna a provar.
0: Genial.
2: Algú ha vist Whiplash?
0: Sí, sí, sí, sí. Wow.
3: Not quite my country.
0: Duríssim.
3: També et dic, no toquis a l'escapella.
0: Tenim una primera crisi, sí. Una segona crisi.
3: Tercera ja.
2: Sí, potser el segon dia que portem d'allò el fer-li classes a l'escambell, en plan, ja l'ha començat a, bueno, potser baixar-li una mica, saps, pobre. No fa falta.
4: Però a més no sé si t'entén, perquè si no,
0: bueno,
4: fa servir les espores.
0: Ell fa servir les espores per entendre't i...
3: Podem demanar,
0: clar,
3: una
0: miqueta. Tècnicament, l'idioma de l'escambell jo crec que seria l'infracomú.
4: No té boca.
0: clar, no, no. No, però vull dir com el que ell...
4: Entén.
0: Però tot el que entén o transmet és a través de les espores.
2: Acceptaré una petita exposició a les espores.
4: S'està obrint. Lisar s'està obrint.
2: Va intentar ensenyar-li.
3: Portem dues setmanes.
2: Sí, sí, sí. Portem dues setmanes
0: i no mor ningú.
2: No us heu convertit en els bitxos de Last of Us, o sigui...
0: Tot en detall.
3: Què és de Last of Us?
0: Dracamar,
3: millor. Oh, Dracamar.
0: Molt bé. Doncs això, comenceu el vostre tutelatge amb l'escambell. Heu tornat a agafar un grapat de provisions i mentre feu la vostra caminada arriba un moment, per fi, en què comença a haver-hi menys arbres i sembla que finalment podeu posar un peu fora del bosc.
3: Sí!
4: Tu ets un elf dels boscos, estàs acostumat?
3: No, però no aquests boscos, és que són tan diferents els boscos de casa meva. Els boscos de casa meva tenen flors, tenen arbres, tenen animals.
2: No són bolets gegants.
3: Estan plens de vida, no, de bolets gegants. Això és horripilant, estic tan content d'estar fora.
0: Els camells de Samiran, com... Quin problema hi ha amb els bolets?
3: Pues que això és horrible per mi. Tu has d'entendre que, igual que si jo et porto a dalt i et semblaria un canvi heavy, estem molt lluny de casa.
0: I què hi ha a dalt?
3: Pues hi ha arbres, hi ha, està ple de gent com jo, elfs, que toquen la guitarra tombats a sobre d'arbres i branques i amb grans llacs. És tot tan bonic.
0: Pot dir que també hi ha música?
3: No he escoltat música des que estem aquí.
0: Perquè no has anat a la meva arbreda.
3: I on està la teva arbreda, escambé?
4: Ja te trobem.
0: No ho sé.
3: Ja ho sé, que no ho saps. No ho sap ningú.
4: No et facis plorar.
3: No et vull plorar. Però...
4: Igual a l'all i al cel blau. Sí. Jo trobo falta una mica d'exposició solar.
2: De vitamina D.
0: A mi no m'agrada el sol.
2: Sí, a mi tampoc.
4: No,
2: jo t'aviso, escambell, que a la superfície hi ha molt sol, constantment. No s'acaba mai. Cada dia fa sol.
0: No puc. És una cosa que m'ha prohibit sempre la meva mama. No, el sol és molt dolent.
2: En general, la gent de la infrafoscor no ens senta bé el sol. Crec que a l'escambell pitjor que a mi, però...
0: Crec que per l'escambell és una mica letal.
2: Sí.
4: Oh, vaja.
3: Ah, letal.
2: Sí. Mm-hmm.
4: Bueno, protecció, escut de mag.
3: Cada dia.
0: Això sé que mata les ganes de la nana d'endur-se l'escambell, però... és molt perillosa la llum del sol pels... Sí, l'exposició constant. Okay. Si surten 10 minuts, en principi no, però...
4: Haurem de viure nosaltres a l'Underdark.
0: Oh, que romàntic. La nana ja no torna.
3: No.
4: Vale.
0: Ah, doncs, molt bé. Un cop aquesta conversa de primer amb l'escambell, acabeu de sortir del bosc i sembla que comença a córrer una brisa que dins del bosc, evidentment, no podíeu notar. I la brisa, noteu que és... O sigui, continueu sent en un lloc com altament cavernós. Vull dir, el que teniu al voltant són més camins de roques i coses d'aquestes. I, evidentment, tot continua sent fosc, que és un tema que ja vam comentar en les sessions anteriors, que la nana ha d'anar llançant més o menys les llums encens,
4: sí.
0: Perquè, si no, no ve anar...
4: No.
0: I llavors això, finalment sortiu, continueu caminant i la brisa que anàveu notant cada cop és més humida. Esteu tota la colla allà i ho noteu tots, vull dir, no és allò de ai, doncs ja sigo nato, doncs ja no. No, no, o sigui, realment veieu també que les parets rocoses que teniu al voltant de sobte doncs estan més humides, alguna fins i tot es molla, no sé què. I finalment, de la foscor que teníeu endavant, fins i tot aquells que teniu visió en la foscor, acabeu arribant al que és una vista, o sigui, acabeu arribant a la vora i veieu el que seria el Llac Negre.
3: Molt bé.
0: Que té molta... Bé, el Llac Negre és Dark Lake, però és Llac Fosc, Dark Negre, Llac Negre, el que us vingui més de gust. I això, amb prou feines està il·luminat, com tot en aquest lloc. Entre tanta foscor, per això sí, veieu aquesta massa d'aigua que s'esté al vostre davant. És aigua tèrbola, com amb tocs així com de verd i gris. No sabeu ben bé quin és l'origen d'aquests colors. Potser són fongs o molsa o qui sap. I més endins, si poguéssiu navegar, ja deduïu que no seria gaire fàcil i Enteneu per què el Xuxer us ha dit que en general els Quotoa són els encarregats de guiar? Perquè hi ha tot de roques, columnes de, dins d'aquesta, com d'aquestes roques, així com columnes que no són de construcció manual, sinó com són de roca natural, amb estalactites, estalagmites, que fan molt difícil fer aquest camí si no esteu experimentats. No és impossible, tampoc, perquè tampoc no percebeu que aquest llac, que més aviat forma part com d'una xarxa de canals i cavernes, es diu llac perquè està molt estès a l'aigua, però són com camins que podríeu anar agafant. Uh-huh. Però això no ho percebeu precisament, que estigui buit aquest llac. Hi ha moviments estranys i en la penombra fan que us recorri un calfred de dalt baix, com no és un lloc segur, no us sentiríeu allò, ai, quina calor, ara em remullo una mica. No és la primera...
2: No és per fer les vacances amb la família.
0: No és el vostre lloc preferit, així de sobte. I bueno, aquesta és la vostra visió i el Xuxer ho recorda, doncs, que potser...
3: Cap on anem, Xuxer?
0: Ara sap perfectament
3: ara
0: on sou.
3: On estem.
0: I el Xuxer, doncs, això us diu com, sí, és cap a aquell assentament d'allà. Encara queda una mica, però així a la llunyania podeu veure com certs tocs de llum del que sí que sembla que és una construcció. Anava a dir, feta de la mà humana, no. De la mà Quotoa, de la pota, del que sigui, de l'aleta, no sé ben bé què tenen. I això feu, aneu... Entenc jo que seguiu les indicacions del Xuxer. I en algun moment, de sobte, esteu anant tots en grup i apareixen unes figures que s'assemblen bastant al Xuxer. I parlen en un idioma que no enteneu, excepte tu.
2: Ah, mira, vale, super.
0: Perquè parlen infracomú.
2: Vale, però és que potser parlen Quotoa.
0: No, podrien tenir un idioma propi, però el seu idioma és l'infracomú.
3: I amb l'escambell, al costat.
0: Bueno, és que no estan prou a prop.
3: Ah, vale.
0: Com per ser allà. I llavors, primer parlen entre ells, tampoc no entens ben bé el que balbucegen, perquè el que sí que sabeu i noteu és que parlen d'una cosa com molt gutural, molt semblant al Xuxer, però com molt tancada, com Xuxer potser fa un esforç a l'hora de comunicar-se amb vosaltres, però ells tot el que sentiu és com coses molt de gola, uh-huh. Perquè són putos peixos. I llavors veieu que hi ha com... Són 8 o 9 o així, i n'hi ha un que destaca una mica més dels altres, llavors el que enteneu és com que és una tropa que va pel voltant de Slupodoc. Slupodoc. És que clar,
3: Slupodoc.
0: Hi ha hagut algú que ha escrit Snoop Dogg al putíssim chat i ara ja no us em treu del cap. Això, Slupodoc. Slupodoc. Així estarem.
2: Amb P.
0: Sí.
2: Ah, vale, llavors ja ho havia escrit bé la primera vegada.
0: Slupodoc. Exacte. És que així parla aquesta gent, eh? Tu et creus? Prou, eh? Aquesta persona em té fregida. Stop, Minairo. I llavors veuen el Xuxer i li diuen... Aquesta gent que portes ens interessa.
4: En infracomú. Oh?
0: Sí. Però no hi és. O sigui, l'escambell no està al costat del Xuxer,
2: sí,
0: sinó al teu
2: costat.
0: Vull
2: dir, si jo estic prou a prop, els sí. En plan, sembla,
0: els tradueixes.
2: Sembla que ens estan buscant.
3: Els interessem. Ens interessa interessar-li.
2: No estic segur.
0: I el Xuxer respon, no entenc pas per què. O sigui, els pregunta realment. I els altres li diuen, és pel nostre pare profund. És un terme que no us sona. O sigui que no,
2: mare
0: no
2: del mar i pare profund.
0: Exacte.
2: Okay.
0: I el Xuxer diu, no sé pas qui és el pare profund.
3: El Xuxer no sap.
0: No ho sap?
3: El Xuxer és un mentider.
0: La gent pot no saber coses, eh?
3: No, però Mender? Que no confiàvem del príncep d'Erendil, crec que no hauríem de confiar del Xuxer. És un traïdor de la raça? I a sobre no sap qui és un dels seus déus?
4: No, no, potser no és un déu, potser és un...
2: Ara... Capità, o... ah, vale. Deixa'ls parlar i ara... ara fem posta en comú. Ja.
3: Perdó, perdó.
0: Exacte. I llavors el Quotoa que li estava parlant li diu, si no saps qui és el pare profund, ets un heretge.
2: La mà d'Elisar, amb molta calma, però amb molta seguretat, s'anirà recolzant a sobre del seu estoc.
0: I en aquest moment el Xuxer diu, home, no cal recórrer el camí de la violència o amb paraules o físicament, no és necessari.
2: Em dirigiré a ells dos. Estigueu preparats per recórrer el camí de la violència?
4: Ai, mare meva.
3: Estem preparats.
4: Ai.
0: I llavors el Quotoa en qüestió li dirà, la mare del mar és innecessària, ha quedat obsoleta. Si no ets amb el pare profund, ets contra nosaltres.
2: Han tingut una revolta religiosa.
4: Ai.
0: I en aquest moment veureu que s'armen com poden i demanaré que em feu tirades d'iniciativa.
4: Oh my god. Hospitalitat rural no serveix a res. No?
2: A veure, ens podem intentar convertir molt ràpid tots al pare profund.
3: És que jo per mi cap problema, convertir-nos a... El pare profund és el millor. Doncs pues el pare profund és el millor.
0: Ai, no tinc llapis. Sóc així de xula.
3: La Leon té 75.
0: Ai, moltes gràcies. Amb un entendré prou, no tinc tantes mans.
4: Sí, sí, hem de tirar sí o sí, no? Vull dir, l'opció del Gerard no és...
3: No hi ha cap manera de parlar amb ells i dir-nos pare profund for the win.
2: Durant el teu torn.
0: Clar.
3: Una acció és parlar.
0: Clar, ells estan ja a punt d'atacar el pobre Xuxer.
4: Vale.
0: Tu decideixes si el vols parlar-hi.
3: Si trec un 20 ara, no? Decideixes si trec un 20. Jo 16.
0: Vale, un segon,
2: Puc ser molt rastrera un moment a favor del Mendel?
0: Vinga.
2: Tècnicament,
0: sí,
2: tens una habilitat que és Jack of all trades.
3: Sí.
2: Que li sumes la meitat de la teva proficiència a totes les teves tirades d'habilitat que no tens competència.
3: Iniciativa també és una...
2: La iniciativa tècnicament és una tirada d'habilitat.
0: Clar.
3: I això quan li suma?
2: Pues la meitat de la teva competència, més 1.
3: És 3, que és 1, no?
2: Sí. Que no és 3, és 2. La teva competència hauria de ser
0: clar,
2: més 2.
0: Exacte.
3: La meva competència...
0: Perquè no m'ha arribat a nivell 5 encara.
3: Ah, la meva competència, vale. El modificador de competència és el que li sumes cada vegada que una...
0: Exacte.
3: Vale. És 1, llavors.
2: Sí.
0: Llavors és 16 el que m'estàs dient?
3: 7, no, és 17.
0: Ah, 17.
3: Moltes gràcies per aquesta... Bé, n'ha vingut 10. Ah.
0: Pipo, pipo, pa... Isar?
2: 22.
0: Epa! Nana?
4: 10.
0: I necessitaré els vostres col·legues, també.
4: Tirem per ells.
0: Sí. Entenc jo...
4: El Jimjar, 19.
0: Vale.
4: Bueno, no sé si té iniciativa, no sé si ho posa.
0: En la destresa.
2: La destresa, sí.
4: Que és Dex.
2: Sí.
0: Exacte.
4: Més 2. O sigui que...
0: 21?
4: Sí.
0: Ok.
3: El...
4: I la Eldeth, 22.
0: Guai, joder, déu-n'hi-do les tirades avui.
3: El Bupido, sí, les tirades. El Bupido, un 1.
0: No, hombre, no.
3: Se li suma més 2 a l'1?
0: Sí. Ah, pues,
2: la destresa, el que tingui.
0: Però, sí, 3, exacte.
3: 3 llavors en total.
0: Déu-n'hi-duret.
2: L'escambell haurà tret un 8.
0: Pobret meu.
3: El Derendil, un 14. Va sonant aleatòriament.
2: I al revés i l'inrevés hauran tret un 3.
0: Ok, vale. I jo... Tito, tito, ta... Comença... Tindré per aquí... Recordeu, tenim 8 Quotoa.
3: 8 Quotoa.
0: Sí. Un Quotoa una mica més divertit que els altres, que és el que ha estat parlant amb el Xuxer, i tots vosaltres. Tot això en un espai com de... Esteu a la vora del llac fosc i tot el terra i tot en general és roca cavernosa. No hi és terreny dificultós ni res, senzillament perquè us feu una idea de com és l'espai. En aquest moment esteu, doncs, més o menys... oberts, perquè com esteu a la vora, no esteu en una cantonada de no sé què o dins una cova no sé quantos. I això seria. Comencem la roda, visca! I la roda amb el número més alt tenim el primer, Elisar.
2: l'Isar anirà corrents al davant del grup, i estendré la meva mà i bufaré les meves espurnes de foc faèric.
0: Molt bé.
2: I m'hauran de fer tots els Quotoa que quepiguen en una àrea de... Espera, que t'ho dic. De 20 peus, per 20 peus.
0: Vale, com l'alarma del...
3: Sí.
0: Del...
2: O sigui, 20 per 20 són 6 metres per 6 metres, tots els que pugui enganxar.
0: Si fa, no fa... Aviam.
2: O sigui, són, si ho dibuixéssim en un mapa, són 16 espais.
0: Sí, sí, són 8 molt, persones. És una tropa, o sigui, crec que els pilles a tot. Jo entenc que intentes no pillar el Xuxar.
2: Sí. Però si haig de pillar el Xuxar per pillar-los a tots...
0: No, aviam, estava el Xuxar davant... O sigui,
2: vale, sí, sí,
0: s'ha
2: sí.
0: avançat per parlar amb ells, s'ha avançat, no s'ha anat a prendre pel cul, però s'ha avançat una mica per parlar amb ells, i estaven un davant de l'altre i la resta de la tropa allà al darrere.
2: Molt bé.
0: Jo crec que et pots col·locar al costat del Xuxar.
2: Sí, faré això, em posaré al costat del Xuxar, bufaré i m'hauran de fer tots una tirada de salvació de destresa.
0: Molt bé, hem de ser...
2: Molt baix. 11.
0: Ha estat un 1 natural i no faré 8 tirades. És que de sobte m'ha fet molta mandra.
3: Que la primera ha sigut un 1 i ja és en plan...
0: Però sí que faré la tirada pel col·lega important. Que ha tret un 9. Així que tampoc la passa.
2: Quedaran tots aquests Quotoas recoberts de flames de colors que no els hi faran mal, però a tots nosaltres ens donaran avantatge en atacs contra ells.
0: Opa, molt bé.
2: Llavors, aniré corrent cap al líder amb el meu estoc en mà, que es tallarà en una flama verda. Llavors, ressegueixo amb la meva mà, faré servir la meva càrrega d'acció i intentaré donar-li un cop.
0: Molt bé, fota-li.
3: Ho de convertir-nos a...
2: Tinc avantatge. Quina sort. Joder, un 1 i un 2, que puja un total de 7.
0: Llàstima, està molt bé això, però no prou bé. Bueno, el Quotó en qüestió et dirà: què putes fas? No t'ho dirà, però ho pensarà.
2: Sí.
0: Molt bé, un cop passat l'Isar, perquè entenc que és el final del teu torn. Eldeth.
4: No era el Jimjar?
0: Si és un 22 estem tots empatats, per tant Isar i Jimjar i Eldeth. Vale. Alhora. Vale. Ok.
4: Pues faig el Jimjar primer.
0: Sí, el que tu vulguis.
4: Vale. Jimjar intenta parlar amb ells. Està d'acord amb l'intent de persuasió del Mendel. Llavors...
0: Em deixes un moment la fitxa?
4: Sí.
0: Així ràpidament.
4: Té més 5 en persuasió.
0: Vale. No era això.
2: Estàs mirant si parla infracomú.
0: Exacte.
4: Sí,
0: sí,
4: parla
0: que parla infracomú. Perfecte.
4: Llavors en infracomú intenta parlar amb ells i dir-li, i els diu... Tranquils. Només estem de pas, no volem problemes, tenim tot el respecte al pare profund, només volem poder parlar amb vosaltres i marxarem el més aviat possible si ens doneu un cop de mà. Llavors entenc que tira.
0: Sí, pots tirar per la persuasió en qüestió.
4: Persuasió, sí.
0: Sí.
4: Més 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13.
0: El que acaba de rebre l'atac, però no ha passat res, però més tots estan en flames, per cert, recordeu.
4: Sí.
0: Respondrà també en infracomú i li dirà el respecte pel pare profund és que permeteu que sigueu els sacrificis del proper ritual.
2: Encara ens volem convertir a la religió del pare profund.
3: Busquem uns altres i sacrifiquem uns altres, no?
4: Vale. I ja crec que ja està. Sí. No? Fas servir el seu torn per això.
0: Exacte. Molt bé.
4: Vale, llavors,
0: nice try.
4: La Eldeth, veient la situació, agafa el seu arc, el longbow, i...
0: Es clavarà un virot al peu.
4: Llavors intenta atacar... el que està més a prop del Xuxar.
0: És el BPG Faso.
4: No? Uh-huh. I li dispara, li intenta fer dos trets. Uh-huh. 13 i 4 més cadascun d'ells.
2: Està tirant amb avantatge?
4: No.
2: Pues podem fer que això sigui el primer, no?
4: Ah, vale.
2: El primer atac.
4: Sí, vale. És més 2, o sigui, 13 més 2.
2: Uh-huh. No, més 2 no és. Això és el bonificador de mal, una mica més cap a l'esquerra. Posa abans. Tu hit.
3: Más 4, tu hit.
4: Más 4, tu hit. Ah, pues
0: doncs 13 més 4, 17.
4: 17.
0: Vale. Sí, li dona.
4: Aquest li dona, i l'altre, que era tret un 4, no li donava.
0: Ja era el moment.
2: Espera, espera, com ho estem fent, això?
4: Perquè dispara dos cops.
0: Sí. Exacte.
2: Però vull, o sigui, clar, perquè has tirat dos daus.
4: Sí, era per els dos trets.
0: Clar, però fes-ho, no? Ajunta-ho, ah, vale, que siguin, pues, siguin sí, l'avantatge en si, sí, ja t'has quedat el 13 i ara tira pel segon.
4: Vale, i tiro dos pel segon. Que són 14 i 12, doncs 14 més...
0: Vale, també impacta.
4: 4, 18.
0: I tiren pel mal, o sigui, tiren dues vegades el que
4: sí,
0: faci.
4: Sí, és un dau de 8 més 2. Dau de 8 és un dau quadrat, no? Normal d'aquests? No.
0: No,
2: no. Però...
0: és el romba.
2: No té el seu arc, no? Vull dir, anem tots amb ballestes de mà, si
0: exacte,
2: no m'equivoco. Llavors serà un de 6.
0: Ah, però no és longbow, exacte.
2: Ah, serà un de 6.
4: Un de 6.
2: Perquè ens han desarmat tots de les nostres armes.
0: Yep.
4: Llavors és aquests d'aquí. Sí.
0: Això i més dos i més dos.
4: Sí. 3 i 3.
0: En total. O sigui, han estat dos uns.
3: Dos, sí, dos uns.
0: Vale. Doncs 6 de mal, vale?
3: La Eldes és la maga de fer críticos, críticas misses, eh?
4: Sí.
2: Bueno, com a mínim li ha donat.
4: Li ha donat.
2: Com a mínim
0: i no s'ha fotut una hòstia ella mateixa.
4: Que ja és.
0: Total, total. Molt bé. Ok. Ai.
4: I ja no sé està, comptar. Nas de torn.
0: Molt bé, Eldes, has fet coses.
1: Sí. Woohoo.
0: Molt bé. Següent torn. Tinc apuntat el Mendel, si bueno, no m'equivoco.
4: No sé si ja quedava implícit, però el Jim Jar li ha traduït una mica el que han dit de sacrificis i tal a la resta de la gent.
0: Vale.
4: No?
2: Sí. O el Jim Jar o jo. Vull
0: clar,
2: dir,
0: sí, sí, sí.
2: El que ens està... En plan,
0: sí, sí.
2: Aquesta gent ens vol sacrificar, sí, el seu déu.
0: És així. És així.
3: Vale.
0: Mendel, què faràs?
3: Els miro amb molta tristesa.
0: Oh.
3: La meva acció no és, però
0: mirar-los mentre... no és aquesta,
3: no,
0: la teva
3: no,
0: acció.
3: Ni dir-los tampoc, ho sento molt, això podria haver anat de qualsevol altra manera.
0: Mm-hmm.
3: Nosaltres ens estimàvem el pare constructor aquest.
0: Ens estimàvem bo pel manetes.
4: Potser encara els podem enganyar.
3: No, ja està, s'ha acabat el temps del diàleg. Intento col·locar-me...
0: És l'hora de les tortes.
3: Em col·loco de manera que una ola tronadora els engolfi a tots. Engolfi? Els enganxi més o menys a tots els possibles. És un cub de 4,5.
2: Metres.
3: Metres, vale. Sí.
2: Clar, o sigui, 15 per 15.
0: És un cub. Ah, sí, és un cub. És un
3: cub de 4,5.
0: Vale, això vol dir, si vols, que et col·loques a l'altre costat del Xuxer.
3: Em col·loco al costat del Xuxa,
0: no?
3: Sí.
0: Entenc jo.
3: I enganxo tota la gent davant.
0: Perquè per flanquejar-los hauries de caminar una mica més, que podries, depèn del que vulguis ser fet.
3: Em poso jo al costat.
4: Sí. Entenc que està, o sigui, ha donat unes passes endavant i ja està.
0: Sí, exacte.
3: Sí.
0: Vale. Ok. I tu fas Hola Tronadora.
3: Hola Tronadora, sí.
0: Amb...
3: però en català ho faig.
0: Hola Tronadora. Onada a Tronadora. Hola! Onada a Tronadora. Vale.
3: Llavors, he de tirar dos daus de 8...
0: però això...
2: Salvació de Constitució.
0: Exacte.
3: Salvació de Constitució per la meitat.
0: I m'has de dir el DC.
3: El DC és 13, no? És el meu DC, és pel save DC.
2: Sí, sí, 13. Sí, sí. 13, vull dir... 8 més 2 més 3, sí. 13,
0: clar, tindria... clar, no, jo diria que no hi ha tota la trup, però potser enganxes el jefasso, perquè jo entenc que t'has col·locat expressament allà, i els altres, que estan més o menys col·locats allà al darrere... Clar, idealment, bueno, si juguéssim amb coses que no juguem, ja descobriríem... quants pots pillar, però...
3: En pillar-ne 5 o 4 ja n'estic...
0: Jo crec que et diria que pilles el jefasso i 4, una cosa així.
3: Jefasso i 4.
0: Vale, vale, llavors el jefasso et treu un 21,
3: vale,
0: de salvació, per tant serà la meitat... I els altres, que vol, és que tiraré per... O sigui, no penso fer 8 tirades, perquè és una cosa avorrida.
3: Vale,
0: us sembla bé? Ho veieu,
3: sí,
0: bé?
3: Una per la mucha d'ombra i una altra...
0: Exacte. I els altres, que treuen un 9.
2: O sigui, 4 que s'emportaran tot el mal.
0: Exacte. I m'hauràs de dir. De quan és el mal?
3: Aquí no hi ha avantatges, no avantatges, perquè és no. una... pillo un de 8. Perquè són dos de 8. Que són un 3 i un 4. 7,
2: sí.
3: Joder.
2: Sí, 7, però a 4 tios que a més ara mateix sortiran volant,
3: a 5,
2: si no m'equivoco.
3: A 5 tios.
0: Exacte.
2: Sí, sí. Bueno, un no. rebre la meitat.
0: Exacte.
3: Ah, un rebre la meitat.
0: 3, no? 3, i 7.
2: Sí, i els que reben 7 surten volant, si no m'equivoco, 3 metres.
0: Exacte. 7 hem dit, tiquiti, tiquiti.
3: Contra quants érem, que estàvem lluitant? Contra 8?
4: Sí. Ah. És un muntó.
3: Pues que nosaltres
0: vale,
3: també.
0: De fet, en total 9. Sí. Amb el jefasso són 9.
3: Vale.
0: Ok.
2: Però molt bé.
3: Quants hem dit?
2: A 4 els hi has fotut 7.
0: Exacte.
2: I al jefasso li has fotut 3.
3: Bueno, el jefasso 3. Bé, vaig apuntar amb quan demana el jefe.
0: Molt bé. És això el teu torn?
3: No.
0: Cuéntame más.
3: Tiro cap enrere. Puc, sense fer tota l'oportunitat?
0: És que t'has plantat just al davant del jefe, vale. Entenc jo, eh? Doncs
3: pues, Misty Step... És una acció addicional,
0: sí.
3: No?
0: Pues...
2: No pots tirar dos encanteris al mateix torn.
0: És veritat.
2: Oh. Una ha de ser un cantrip.
0: Clar, exacte, i no és un cantrip. T'hauràs de quedar allà o accepta que et pot pagar? Doncs
3: pues em faig així amb la cara.
2: Ara però... també et pots... els quatre que tenies més a prop han sortit volant, llavors només t'emportaries l'hòstia del jefe. Només una.
3: Vale,
2: i t'hauria
3: pues...
2: d'intentar donar.
3: Tiro cap enrere, va.
0: Ok.
3: L'oportunitat.
0: I ell farà, evidentment, la seva, el seu atac d'oportunitat. L'atac d'oportunitat...
2: És un atac normal i corrent.
0: Exacte. Això vol dir que però... aquest senyor té multiatac.
2: Només pot fer un.
0: Això, sí. Això recordava.
3: L'Eldes és una paqueta, diuen. Al xat diuen que l'Eldes és una paqueta i tens tota la raó del món. La persona que sí. Més confiava en tota l'expedició, segurament.
0: Però sap fer altres coses, vale? Que no li deixo fer perquè vosaltres també la sabeu, la sabeu fer.
3: Anava a dir, com per exemple aquí.
2: Si no tinguéssim la nana, seria bona per guiar-nos, però tenim la nana.
3: Vale.
4: Es diu Eldez.
0: Mateu-me. T'intentarà fotre amb el puny.
3: Vale.
0: Així serà. I serà un 19.
3: Sí, doncs pues dona, la veritat.
0: Exacte.
3: Que...
0: És així. I a més... Quan intenta fotre't amb el puny, veus com que el puny se li encén d'alguna manera i es patega una mica. Sembla que surten com línies com d'electricitat o d'alguna cosa així. I el que et farà aquest bon peix és...
2: No necessita la reacció per aquesta habilitat, oi?
0: Què vols dir?
2: Jo és que estaves mirant, la reacció l'està fent servir per fer l'atac d'oportunitat, llavors...
0: Exacte, vale, sí. Vale. No amb les reaccions aquestes en qüestió, senzillament l'estem pagant.
2: Sí.
0: Llavors això serà un 14 més 4, 18.
4: 18 de mal?
3: Què?
0: Sí.
3: També et dic, menys mal que estic marxant, perquè si no arribo a marxar m'emporto dos així.
2: Per això.
3: 14, 18.
0: 18 en total.
3: 18 de mal.
0: És així. I, a més, em faràs una tirada de salvació de Constitució.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
3: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot